0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies de el valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: El que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellver.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
8: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotant la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre el país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
1: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol, eh? Ho he entès bé?
8: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
1: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador a Alcarràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
8: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció, hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
9: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
3: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
10: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
11: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si a més ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, doncs és fantàstic.
10: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
1: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
12: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols, culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní es va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
13: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
14: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
13: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
12: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
15: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
12: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
16: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora pensar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
12: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
1: Que va ser molt emocionant, és veritat.
12: I tant.
1: Gràcies, Cristina.
12: Que vagi
1: bé. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
17: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
18: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquesta...
19: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
20: Cardedeu, capital del món.
21: Avui és dimecres 17 de juny de 2026.
20: I seguim en calores nocturnes. Déu-n'hi-do la d'avui. Sou conscients que fa uns 20 anys escaig gairebé no teníem ni una nit tropical a l'any? De fet, era l'excepció.
21: Enric, t'acabes de llevar, eh?
20: Sí, sí. Verge santíssima. Com ara de Déu, que en català no tenim verges.
21: Benvingudes totes al 610è Infopodcast Cardedeu.
20: Bon dia de nou, Susana. Com ens el presentes?
21: Mira, avui és el dia de lluita contra la desertificació i la sequera.
20: Doncs erradica amb els governs.
21: També Santa Emília Vialar.
20: Vialar!
21: Tal dia com avui, però del 2025, presentava l'informatiu la Núria Lázaro.
20: Lázaro!
21: I ens explicava que s'havia fet una caminada per Palestina per donar suport a les marxes globals per Gaza. I avui acabem dient-vos que a l'estiu les formigues fan el niu.
20: Hòstia, si el carden. Merder que teníem ahir fora de casa.
21: Va, seguim.
20: I avui començarem pel temps. Si és que si fins ara parlant de la temperatura diurna, sobretot a partir d'aquest moment, ens haurem de centrar en la nocturna. I és que si bé és cert que diumenge ens afilarem fins uns generosos 34 graus de dia, és molt possible que inclús alguna nit no arribem a baixar els 23, cosa que ens faria aproximar-nos a les nits tòrrides. Així que... durant el dia baixeu totes les persianes i no les pugeu, ni obriu finestra fins que no canviï la temperatura exterior i baixi de la interior.
21: Sí, sí, allò de... No, és que per aquí corre el vent.
20: No corre, Iret!
21: Obrim la finestra.
20: No!
21: Quan estem a 40 graus a fora...
20: Que us bombin!
21: Va, i ja es coneix el programa d'activitats 2026-2027 adreçat a la gent gran.
20: Doncs sí, és que el programa inclou cursos de llengües, com ara català, castellà i anglès en diferents nivells. El castellà el podeu passar per alt, feu català i anglès. Informàtica, tallers de memòria i escriptura, a més de propostes com ioga, pilates, activitats artístiques i manuals, restauració de mobles, per exemple. Wow. Molt xulo, sí. Sí, sí, sí. Patchwork o ceràmica, alerta. I propostes de participació com coral i jocs de taula, entre altres. De fet, pel que fa al programa Cuida't Més 60, expliquen des del consistori, des de l'Ajuntament, que hi ha activitats esportives per gent gran. Inclou també un any més el cicle de passejades, la marxa nòrdica amb itineraris adaptats i el programa de condicionament físic. El període per formalitzar les inscripcions, recordeu que estarà obert de l'1 al 31 de juliol. Així que feu-hi cap. Que sabem que hi ha molta gent d'aquesta franja que ens escolta.
21: Va, passem a l'horta.
22: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
20: Carbassons! No els deixeu créixer de manera descomunal, colliu-los quan facin com a màxim un pam i mig. Si no, s'enduriran les llavors i n'haureu de desaprofitar molts trossos. I si els primers que surten es queden de pocs centímetres, els tireu, són boníssims. Susana, saps què vol dir això, no? Que hem d'anar a buscar el carbassó ara abans d'anar a fer el nostre jorn.
21: No, clar, jo estava mesurant ara amb els pams. Depèn de quins pams, el nostre ja està passat. Perquè, clar, un pam i mig és un tros de carbassó, eh?
20: Ho és, i el nostre, déu-n'hi-do.
21: Va, i passem ara a la secció del porta a porta. I com avui és dimecres, les blaves heu de treure orgànica i envasos, les verdes la resta i les grogues avui no teniu recollida. I de farmàcies de guàrdia, Palau Gatell i Estalvi.
20: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui tenim un esdeveniment brutal que no us podeu perdre. I és que avui, a 2:15 de 10, tenim pel Territori 17, que ho podeu escoltar per la ràdio, veure o per la tele, una entrevista a una supercardedeuenca, que ho era fins fa poc i ara està molt, molt a propet de Cardedeu. L'Helena Ventolà, una de les millors guitarristes del nostre país. Antiga integrant de Roba Estesa. Antiga perquè Roba Estesa ja ho ha deixat, no perquè no hi estigui digués al final. Així que, escolteu-la! Ens l'estimem molt. Helena, va per tu! Irazu, també et saludem.
21: I amb això...
20: Feina feta, país arreglat i Cardeu despert.
21: Us esperem de dilluns i divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
20: Doncs sí, i parem per la ràdio, el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
21: Què ets, el pajaro loco?
20: Sempre és la Susana, la que es desperta i ve directe a fer-ho. I avui he estat jo, i Verge Santa. O sigui, i Mare de Déu.
21: I Mare de Déu.
20: I Mare de Déu.
21: Va, salut i poble.
20: Consumi de proximitat i feu-vos sòcies!
21: Josep Maria, com pots apreciar, ahir al final vam anar a dormir tard i l'Enric s'acaba de despertar.
20: No sé com pot locutar la Susana amb un tros de poma dins la boca i que soni bé. És admirable.
21: Feu-vos sòcies!
0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Música, podcast.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Semblava gairebé un miratge, però finalment ha passat. Ahir a la nit, Donald Trump va firmar l'acord amb Iran durant un sopar al Palau de Versalles. 14 punts, una guerra aturada sobre el paper i moltes preguntes sense resposta. L'estret d'Hormuz es tornarà a obrir. Per allà hi passa una cinquena part del petroli mundial i el seu bloqueig havia de fer disparar els preus. El barril de Brent ja ha caigut fins als $78. Però alerta, l'Iran vol negociar amb Oman la futura administració de l'estret. En altres paraules, podria imposar peatges en una ruta que fins fa pocs mesos era de lliure accés. El G7 ha aplaudit l'acord demanant cap traves ni peatges, però el text no ho garanteix. El punt més polèmic potser és el financer. Els Estats Units es comprometen a un pla de reconstrucció de $300 mil milions a descongelar tots els fons iranians. Tot això abans de tenir un acord nuclear definitiu. Trump concedeix una quantitat astronòmica sense haver resolt el problema de fons. Perquè el programa nuclear d'Iran queda pendent de 60 dies de negociació, l'Iran reafirma que no fabricarà armes nuclears, però el material enriquit que ja té continua existint sota la supervisió de l'AEIA. Reafirmar no és desmuntar les centrifugadores. I Netanyahu, doncs Israel ocupa el sud del Líban i ha deixat clar que continuarà fent-ho. L'acord no l'inclou i el Líban és un dels 14 punts. Bàsicament una contradicció en directe. També Macron ha demanat prudència, perquè el que s'ha firmat a Versalles no és una pau, és com a molt una pausa comparada amb diners públics americans i promeses que encara cal verificar. És dijous 18 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el responsable de comunicació d'AFMADO, Ramon Coll, sobre el concert solidari amb la jove Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, que se celebrarà aquest diumenge. I després, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui a la Foc Lent, amb la Laia coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui amb la Txell Zanui. I a 10:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piolades més destacades del dia. I com sempre, acabarem el programa dels dijous parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha fet balanç del tercer any de mandat situant els reptes que entoma la ciutat amb tres grans eixos: la defensa de la identitat de la ciutat, la millora de la seguretat i el civisme i el creixement demogràfic. Andreu.
2: Quan queda només un any per les properes eleccions municipals, el govern vigatà entoma tres reptes que hi ha anat treballant durant aquest mandat i que vol acabar de consolidar fins als comicis del 2027. El primer és la defensa de la identitat amb el foment de l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, per això es va crear la regidoria de llengua. El segon és la millora de la seguretat i el civisme. Aquest 2026 s'han frustrat 13 intents d'ocupació il·legal i l'any passat en van ser 44. També s'han desmantellat 76 casos d'infrahabitatge i s'han retirat 200 patinets elèctrics per no complir la normativa. De cara a l'any vinent, es doblarà el nombre de càmeres de videovigilància a la via pública. L'equip de govern es proposa reduir els furts i robatoris, sobretot a la gent gran. I es felicita

0: per haver estat present en l'impuls de la llei de la multireincidència. Tot i així, demana més efectius per vetllar la seguretat de la ciutat. En fa èmfasi l'alcalde de Vic, Albert Castells.
1: Vam liderar des de Vic, conjuntament amb altres alcaldes, aquesta nova llei de la multireincidència. Hem reforçat els serveis de Guàrdia Urbana, hem demanat i exigit, i tornem a exigir a la Conselleria d'Interior, més efectius de Mossos d'Esquadra, però sí que hem aconseguit tenir-ne de forma recurrent actuacions puntuals i reforços puntuals efectius de Mossos, fet que ens ha permès fer tota aquesta feina.
0: El tercer dels reptes que vol treballar el govern municipal és el creixement demogràfic. La ciutat creix a l'ordre de 1.000 habitants per any i el model integrador de les persones nouvingudes perilla, segons el consistori, si no s'entoma l'increment de la població amb rigor.
1: Necessitem, president Illa, he demanat una reunió des de final d'any com a alcalde, necessitem abordar aquesta problemàtica de manera urgent. Vic no pot continuar creixent indefinidament. Necessitem moderar el creixement i l'arribada per centrar-nos en generar oportunitats i un futur millor per als 50.000 vigatans i vigatanes que som avui.
0: En el balanç del tercer any de mandat, l'equip de govern destaca projectes com el canvi de tot l'enllumenat per afavorir l'eficiència energètica, la incorporació de 1.100 contenidors per la recollida de residus i la renovació de l'administració digital per agilitzar els tràmits. En habitatge, l'Ajuntament s'ha centrat a oferir ajuts per la rehabilitació i en salut s'ha avançat en les obres de millora del CAP Vic Nord, l'ampliació del Remei i el projecte del tercer cap a la ciutat. Durant els darrers tres anys, els regidors s'han acostat als barris per escoltar les necessitats de la població i en l'últim any de mandat, segons ha afirmat l'alcalde, la voluntat és continuar-ho fent.
2: El pont vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va construir aquest juliol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del pont vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El pont vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
4: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
3: El pont vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial sobretot a l'època del baix medieval i moderna perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
4: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell, hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir.
3: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont, anomenat de la Roqueta, que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
2: I la primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra, ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic, liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Fabra, Alfonso Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
5: Així és on, de fet, en una sala plena de goma a goma ha estat un home meteoròleg que ha explicat en quina situació ens trobem i els trets típics d'aquesta alteració climatològica, que ja sigui d'una manera o altra, tothom està patint en un segle que serà el més dràstic des de que tenim registres, expliquen. Escoltem Alfons Puerta, cap de meteorologia de l'Observatori Fabra.
6: El fet més destacable que pot detectar la població és clarament l'increment de temperatures, que ja és molt evident des de fa unes dècades, però especialment els darrers anys s'ha aguditzat molt. Les calures

0: l'atmosfera durant dècades ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
1: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en Natura de Cardedeu, que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Xavi Feria és el regidor d'aquesta àrea.
2: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens atanya a tots nosaltres.
1: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
3: Els agents cívics de Vic celebren 20 anys de trajectòria com una peça clau per a la convivència. Nascut el 2006 amb 3 persones, el servei compta avui amb 7 agents i cobertura de gairebé 18 hores diàries. Andreu Jiménez.
4: Fa 20 anys que són al carrer, parlant amb veïns, resolent dubtes i intentant evitar els conflictes abans no vagin a més. Els agents cívics de Vic celebren 2 dècades de servei i amb una idea clara, la convivència també es treballa, i molt, des de la proximitat i sempre dia a dia. Sentim a la coordinadora del cos, Cristina Moles.
5: Un agent cívic de dedica una part de la seva jornada a voltar pels carrers explicant les normatives de l'Ajuntament. Molta ciutadania desconeix, llavors la nostra feina és el que és la normativa bàsica, donar-la a conèixer a la gent de Vic. Érem 3 agents cívics contractats a través del Pla de Barris. Llavors van anar passant els anys, vam començar a incorporar plantilla i a dia d'avui som 7 persones en plantilla.
4: Animals, soroll, residus, la casuística és àmplia, però la manera de treballar ha canviat. Si abans sortien a buscar la gent, ara els avisos els arriben per WhatsApp. Així ho explica Begoña Luengo, agent cívica des de fa ja 17 anys.
6: Ens envien tot, o sigui, ens envien moltes coses, això, trencades, queixes, llavors nosaltres ho derivem al departament que correspongui, fem que ho arreglin. Mai podem fer el que tenim pensat moltes vegades perquè ens van sortint queixes, trucades, WhatsApp, estem tot el dia pendents. És la manera que els veïns contacten amb nosaltres pel WhatsApp o les trucades i cada dia és un dia diferent fent les coses que ens demanen.
4: La seva és una feina sobretot pedagògica. Primer expliquen, després avisen i, si només cal, s'arriba a sancionar. Un model que l'Ajuntament defensa com a complementari la policia local i el servei de mediació. Elisabet Franquesa és la regidora de Seguretat i Convivència.
7: Aquesta regidoria té 3 pilars fonamentals. Un són els agents cívics, que treballen en consonància i en paral·lel i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, que és un altre dels pilars, i l'equip de mediació. És una peça clau de aquest engranatge. Al llarg del temps, evidentment, ha anat canviant, perquè la Guàrdia Urbana també s'ha tornat més pedagògica, però els agents cívics complementen molt bé aquesta peça del que és el tractament policial en si, no?
4: Els veïns de la ciutat els valoren i en destaquen la proximitat i la rapidesa. Però com la Fina i l'Eva coincideixen que per tanta ciutat n'hi ha pocs. Uniformats amb la seva armilla, els agents cívics s'han convertit en una figura discreta però imprescindible en el dia a dia de la ciutat. Avui el servei celebra el seu 20è aniversari amb un acte a la sala de la columna.
3: I a Montesquieu també hi ha una nova cara vetllant pel civisme als carrers. Es diu Alfred Abraham Malimo. Fa només un mes que s'ha incorporat com a agent cívic al municipi i ja recorre el poble per conscienciar els veïns sobre qüestions com la recollida de residus o el respecte pels espais públics. Andreu.
4: Fa un mes que s'ha incorporat a l'equip i és el 6è que hi ha al municipi. Amb la voluntat de viure la convivència, la seva rutina diària és explicar a la gent allò que cívicament no és correcte. Sentim a Alfred.
8: Fer una mica de formació a la gent que estan fent coses que cívicament no són correctes, intentar formar-les i, bueno, explicar una mica més com es pot fer les coses bé. Bueno, cada dia és una aventura, o sigui, és que cada dia passen coses diferents.
4: On ha de picar més pedres amb els veïns que no separen prou bé els residus mitjançant el sistema de porta a porta o amb els propietaris incívics que no recullen els excrements de gossos, sobretot a la vora del riu. Nascut a Kènia, va arribar a Catalunya fa més de 20 anys. Només fa 6 mesos que viu a Montesquieu. Després dels primers dies de presentacions, considera que l'han rebut molt bé al poble i que parli català, tal com apunta, és un plus.
8: Començar, vam fer una foto i va ficar amb les xarxes socials que hi ha el gent cívic, l'Alfred i tal, doncs de gent ja ho sabien, molta gent, i quan, bueno, presentava amb la gent portava bé, si parla bé, i també li agrada que
9: estic parlant una mica de català i això li agrada molt a la gent.

0: quedaré aquí.
1: A banda d'agent cívic, l'Alfred és tècnic d'emergències sanitàries i també ha fet d'àrbitre. En els tres àmbits explica que l'important és saber com tractar amb la gent.
0: Tant com a tècnic d'emergència com a l'àrbitre de futbol també, bueno, és molt conflictiu i bueno, s'ha de saber com tractar amb la gent i parlar amb ells perquè sàpiguen que només estic fent la meva feina i ja està, i no és que estic en contra d'ells.
1: Sobre si és més difícil fer d'àrbitre o rol d'agent cívic, ell ho té clar.
0: De l'àrbitre. Sí, més de dues vegades m'han tingut que acompanyar els Mossos fora del camp de futbol perquè vaig liar molt, però bueno, són coses que passen.
1: Des del consistori expliquen que cada any canvien de personal, ja que ho vinculen a través de plans d'ocupació de la Diputació. Tot i així, afirmen que els agradaria que hi hagués més continuïtat.
2: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que vivrà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passarà per Sant Feliu. Laia de Déu, Ona Codinenca.
3: Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Depart. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. I és que de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial.
2: I el Festival Gallinero Motofest omplirà Ribes de motos i concerts de rock aquesta setmana, Isaac.
4: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els tres dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels tres dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Matxaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També haurà concursos i estands amb food trucks.
2: L'envelliment progressiu de la població és una realitat afavorida per a la baixa natalitat i l'increment de l'esperança de vida i els moviments migratoris. I ara l'Ajuntament de Cardedeu vol donar una resposta per poder viure la vellesa amb la millor qualitat de vida a través de l'habitatge comunitari. Enric.
5: Així és, Ona, i és que, com bé apuntes, a Catalunya més del 20% de la població són persones de més de 65 anys i s'estima que el 2041 el 26% de la població del conjunt dels municipis de més de 10.000 habitants tindrà més d'aquesta edat. Aquestes dades posen sobre la taula nous debats, entre ells l'habitatge. Com voldrà viure la gent gran del futur? Per parlar-ne, de fet, la Comissió Ciutadana de la Gent Gran de Cardedeu organitzava aquesta jornada de viure en comunitat centrada en l'habitatge col·laboratiu i els models de convivència no familiars. Escoltem a Laura Rossillo, de la Comissió de Ciutadana de Gent Gran de l'Ajuntament, i Mercè Jovany, de la comissió també.
6: Cardedeu en aquest moment té molta gent més gran de 65 anys, molts d'ells molt actius, i el que volem és veure si hi ha interès en començar a moure doncs, aquest tipus d'alternatives a lo que serien les residències d'alguna manera, no?
7: Jo penso que és molt interessant per la gent que ara té 60 anys i es comença a plantejar la vellesa, que costa plantejar-t'ho, perquè jo en tinc 80 i encara em sembla que, saps? Però penso que és important, ara parlava amb la Laura i li deia, i amb l'Albert, que algú comenci a bellugar aquest tema perquè en un futur doncs, es pugui anar traient noves idees i noves maneres de fer, i avui és un bon començament.
5: Qui també ha estat present i ha fet ús de la paraula durant aquesta jornada ha estat Pedro Cano, el director de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, el qual ha refermat la idea de que aquest camí no només és el que s'ha de seguir, sinó que cada cop seran més els projectes que sorgiran d'aquesta tipologia. Escoltem-lo.
8: Estem oferint doncs, centre de dia, serveis d'ajuda a domicili, residències, però les persones grans d'avui en dia, i més encara les que vindran, necessiten més coses. I, per tant, hem d'oferir opcions de viure més amb la comunitat, més en el teu propi domicili o almenys en l'entorn de comunitat que tu coneixes. I, en aquest sentit, els habitatges amb serveis per persones grans, siguin de la modalitat que siguin, és una primera entrada amb aquesta nova cartera de serveis.
5: La jornada Viure en Comunitat va plegar més de 130 persones al Teatre Auditori de Cardedeu. Aquesta jornada, de fet presentada, com hem escoltat, per Laura Rosillo, inaugurada pel director de la Gent Gran de la Generalitat, va ser d'una experiència desbordant. A la jornada també hi van participar Sostre Cívic, amb model de sessió d'ús, i cooperatives, i es van explicar els projectes en marxa de Cardedeu.
9: En aquests moments a Cardedeu, el projecte que tenim ja més treballat i a punt de finalitzar són els 24 habitatges de lloguer assequible que farem a l'àmbit del PMU 20, darrere del Pla Marcell, en els quals per la gent gran hi ha 9 reservats a contingents especials i dins d'aquests contingents estan els majors de 65 anys. Per tant, aquesta gent podrà accedir a un d'aquests habitatges de lloguer assequible. Després hem treballat amb el que és el solar del casino, hem inscrit aquest solar dins del registre de solars de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat ens buscarà un promotor per tal de poder desenvolupar aquest projecte. És un projecte de 23 habitatges amb espais comuns.
5: Escoltàvem a Josep Quesada, regidor d'Habitatge. L'acte va comptar també amb una taula rodona moderada per Albert Martorell, amb veïns i veïnes de Cardedeu de més de 55 anys, del Viver de Belllloc, Casals i Espais de la Gent Gran de Cardedeu, la residència Maranata, Can Maspons i Can Palenou, un centre també comunitari. Una taula rodona posant la mirada en el futur i en com s'imaginaven vivint d'aquí 10 anys, que va acabar amb un debat obert i la cloenda per part de l'alcalde Xavier Orozco.
2: I l'art ha envaït a diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDA Cantet fora de les aules, una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. Laia.
3: El projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines és un projecte que han estat treballant els alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC i és això, es tracta de fusionar les grans obres de la història de l'art amb racons de Sant Feliu. Una de les sortides acostava al treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat. Escoltem a Mariona Capella, alumna de quart d'ESO.
10: Hem fet un projecte, l'Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin. Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es facin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com La nit estelada, que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art i...
3: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar a les cartelleres i en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
11: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
12: Bon dia. Ja som dijous. Com va avançar la setmana, eh? Va de pressa això i a les portes d'un altre cap de setmana. I avui tinc dues notícies per la gent, dues notícies meteorològicament parlant relacionades amb la calor. Aviam, depèn de la gent si agrada la calor o no. La primera és que avui i demà baixarà una mica la temperatura, seran una mica més suaus, i de cara a cada setmana, per això, tindrem la primera onada de calor d'aquest any 2026. Jo crec que ja serà això, no un pic de calor, sinó que tindrem la primera onada de calor aquest cap de setmana. Però primer parlem del dia d'avui. aquesta nit jo crec que encara s'ha pogut dormir bastant bé, moltes mínimes per sota els 20 graus a l'interior, els punts més freds del Pirineu lògicament més fred per sota els 10 graus i tot, però en general encara s'ha pogut dormir bastant bé, amb un cel completament serè, molta tranquil·litat i no té cap complicació meteorològica al temps aquests dies. L'anticicló, si tot el centre d'Europa és molt potent, molt fort, i de moment serà el gran dominant de la situació meteorològica els pròxims dies. Aquesta tarda creixerà alguna nuvolada, menys que aquests últims dies, molt més inofensiva, i només es preveu una tempesta, però cap al Pirineu Occidental. A les nostres comarques no es preveuen tempestes aquesta tarda. Les temperatures màximes, com deia, poden baixar 1 o 2 graus, però tot i així seran força altes, al voltant dels 30 graus, poder 31, 32 fins i tot, per tant, temperatures altes, no allò caniquars, però sí que Déu-n'hi-do, quines temperatures més altes les que tindrem. I això és tot, a disfrutar de la calor, a disfrutar del dia d'avui, aprofiteu aquests 2 dies perquè arriba una importantíssima onada de calor a partir del cap de setmana. Moltes gràcies!
2: Doncs Pep, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres ja sabeu que a partir de 9:15 parlarem sobre el concert de l'Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, amb Afmada, ho farem amb la Isolda i en Ramon. Després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carme Tura i en Dani Fonoll, amb ells parlarem de l'edatisme i també de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Després la Laia també a la Foc Lent, amb ella coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui, amb Txell Zanui, i a 9:15 com sempre en Guillem Sánchez el tindrem aquí a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. 3 minuts i tornem, fins ara.
13: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
14: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: dos quarts de 10 del matí anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs començarem repassant, com sempre, les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia. Què diu avui?
1: Avui el titular, doncs, fa... Hi ha un protagonista, que és Zapatero, que ahir va haver de seure's al banc dels acusats per... Doncs per... Ja que va ser interrogat a causa del seu cas sobre la corrupció. Llegim, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demano confiança, diu l'excap del govern, en una nota en què es proclama innocent. La imatge, doncs, es veu a José Luis Zapatero ahir arribant a la porta de l'Audiència Nacional.
0: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del diari Ara,
1: que també, igual que fa La Vanguardia, dedica la portada, doncs, a Zapatero. Llegim, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. I la imatge és similar a la que veiem a La Vanguardia, on Zapatero, doncs, allà arribant, declara a l'Audiència Nacional, saludant als mitjans que es van acostar, doncs, per treure aquell moment.
0: Ja. A sobre d'Andreu, que suposo que vols comentar.
1: Bé, també un altre tema a destacar, doncs, és mundial, i el protagonista de la jornada hi va ser Leo Messi, amb un hat-trick en el seu primer partit, amb 38 anys, i bé, el que llegim és Messi, l'astre més brillant del mundial.
0: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
1: Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Calama assenyala que en la interlocutora que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté l'imputació dels seus delictes. I la imatge, doncs, és d'ahir, la trobo durant el Mediterrani busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macro... Més que no llegeixo entre les lletres.
0: Costa una mica,
1: costa
0: sí.
1: Llegir-ho. De la macroregió, pot ser que posi.
0: Exacte, sí. Jo que tinc una miqueta de miopia,
1: doncs,
0: tampoc deixo Andreu,
1: es veu a Javier Moy, president de la Premsa Ibèrica, i durant aquest acte, doncs, quan va fer el seu discurs i gent, doncs, que va estar present en aquesta trobada.
0: Seguim i acabem a repassar portades dels diaris catalans amb El Punt Avui.
1: Gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. I a la imatge, doncs, es veu una construcció d'habitatges que es troba en una situació molt inicial, en la seva part més embrionària, podríem dir, i bé, el reportatge del Punt Avui que ens porten en portada.
0: Doncs obrim mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demana confiança. I la imatge, doncs, es veu l'expresident ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. La mateixa imatge que hem vist ja a La Vanguardia.
0: Ara per la portada del Mundo, que també va per la mateixa línia.
1: Zapatero és incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció. Evita respondre sobre les joies, ha de mirar la seva agenda sobre cites claus i no utilitzar un Excel ni el correu. Afirma que havia informat de l'assessoria genèrica i oral i que només ha anat a la Xina a donar conferències. I a la imatge, doncs, igual.
0: També la mateixa.
1: Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero, ahir justament abandonant l'Audiència Nacional.
0: Seguim per la portada de La Razón, que és la mateixa imatge pràcticament.
1: Sí, l'estructura és la similar. Zapatero defensa la seva innocència, però els indicis el mantenen, i la imatge és igual, saludant abans d'entrar a l'Audiència Nacional.
0: I seguim per l'ABC, que aporta dos temes avui.
1: El jutge no creu a Zapatero, és el titular, molt contundent, admet que les seves filles i ell van rebre pagaments a Venezuela, però es desvincula de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la família Lozano rep el reconeixement del món del toro. L'entrega del 17è Premi Taurí de l'ABC es converteix en un homenatge de les sagues que ha marcat les últimes dècades de la Festa Nacional en presència de les grans figures que podrien, doncs, els ganaders i també els pagesos i els noms de la cultura.
0: Mare, una portada que no veuríem mai aquí.
1: No, una portada, ja ho veiem, molt patriòtica i molt espanyola.
0: Exacte, exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara, una.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 5 minuts de 9:45. I seguim aquí en directe al Territori 17 perquè aquest diumenge tindrà lloc a Call d'Atenes un esdeveniment musical de primer nivell amb la jove filarmònica de Utah dels Estats Units. Serà un concert solidari que té un objectiu evidentment solidari i qui ens ho explicarà millor seran en Ramon Coll i l'Isolda Sanz, que ja els tenim aquí a l'estudi del 9FM. Bon dia als dos, què tal, com esteu?
3: Bon dia, demà bé.
0: Nerviosos pel diumenge?
3: Bueno, una miqueta, a veure si la gent respon a la crida que hem estat fent aquests dies. Jo crec que sí, perquè de moment les entrades es venen la mar de bé i ha de ser una tarda memorable.
0: Començarem parlant primer del concert. No ho he mencionat, però vosaltres veniu d'Afmado, llavors parlarem de què és Afmado. És un concert solidari que es farà aquest diumenge, com dèiem, a Call d'Atenes, amb una orquestra que és de gran prestigi, que para justament aquí a Espanya i fa una parada aquí a Call d'Atenes. Com ha anat això?
3: Bueno, això ha sigut el Rotary que patrocina aquest concert. Ven d'una actuació que per mi faran a Granada i llavors venen aquí, és aquest diumenge a les 6 de la tarda. El director és una persona força coneguda a nivell internacional, és de procedència siriana i l'orquestra està composta de 60-65 músics, tots joves, també amb un prestigi bastant reconegut, i esperem que sigui realment un aconteixement important per a la comarca.
0: I això com ho heu fet? Perquè clar, és a dir, no sé com poden arribar al final uns joves de Utah a Call d'Atenes, a Osona, a Vic. Com ho fan això?
3: Bueno, o sigui, això va ser gràcies al Rotary Club, sí, sí. Que eren els que tenien contactes amb ells i ens ho van passar a nosaltres per si ho volíem fer, perquè sovint treballem amb ells en relació amb aquesta activitat d'Afmado que fem, i ens van voler ajudar en aquest aspecte.
0: El concert de diumenge, què trobarem? Són joves que són estudiants de corda, de vent i de percussió. Què ens portaran el diumenge? Què podrem veure a l'auditori?
3: Bueno, el programa està bastant ple de música clàssica. Hi ha obres de Brahms, de Mendelssohn, de Grieg, de Haydn, i també una miqueta de música de pel·lícula, em sembla que acaben amb els Pirates del Carib, però bàsicament serà música clàssica. O sigui que els melòmens d'aquest estil de música jo crec que poden gaudir força d'aquest concert.
0: Com explicàvem, aquest concert té un objectiu plenament solidari. Directament tots els beneficis van a l'entitat d'Afmado. Parlem de què és Afmado, perquè qui no us conegui, doncs que sàpiga quina tasca feu.
4: Val. Afmado és l'associació de familiars i malalts d'Alzheimer i altres demències de la comarca d'Osona. Va néixer el 2013 arrel de les inquietuds d'unes persones familiars que tenien familiars afectats per la malaltia, i al llarg d'aquests anys han anat desenvolupant diverses activitats, sempre molt centrat en la persona afectada i en el seu entorn cuidador. Llavors, a la Junta actual vam assumir la gestió de l'entitat el 2022, després d'haver passat una pandèmia molt, molt dura, sobretot per les persones grans, i el que vam fer va ser tornar a reactivar l'entitat. I a dia d'avui tenim diferents serveis i activitats, sempre adreçats a les persones amb algun tipus de demència, principalment la d'Alzheimer, i sobretot també l'entorn cuidador, que és on donem també molta importància de poder oferir aquest suport. Tenim un espai Respir, que és un espai d'atenció diurna que obrim de dilluns a divendres de 9 a 1, i allà poden venir les persones que estan afectades per la malaltia, i fem diverses activitats i tallers. Fem estimulació cognitiva, psicomotricitat, musicoteràpia, club de lectura. Llavors també intentem fer debat, també intentem molt que hi hagin relacions, que entre ells es coneguin i que puguin crear vincle a dins del propi estat d'espai. Llavors tenim 4 grups de suport per les familiars o persones cuidadores de les persones afectades, que els condueix la psicòloga de l'entitat. La mateixa psicòloga també fa atenció psicològica individual a les persones que fan demanda, perquè hi ha moltes persones que moltes vegades venen amb situacions complicades de sobrecàrrega. I llavors tenim activitats de formació i xerrades que fem durant tot l'any, durant el curs.
0: És una entitat que, recordem, per qui ens estigui escoltant, és una entitat sense ànim de lucre. Per tant, totes les persones que entenc que formen part d'AFMADO són persones que són voluntàries, no?
3: Sí.
4: Sí, bueno, tota la junta directiva, totes són persones voluntàries, i llavors de professionals hi ha una educadora social, una integradora social, la psicòloga...
3: Les infermeres.
4: I llavors també hi han quatre infermeres que són les que porten el servei d'atenció domiciliària als domicilis de les persones.
0: Pel que fa també a l'espai on esteu, aquest octubre veu estrenar una seu aquí a Vic. Com va anar? Perquè clar, entenc que també va ser aquesta inauguració de la seu també va ser pendent per la demanda dels mateixos usuaris que demanaven potser tenir un espai concret, no? Com va anar això?
4: Bueno, va anar perquè nosaltres vam començar l'Espai Respir amb petits espais socials que tenim allà al barri de l'Horta Vermella i els habitatges al Montseny. Venien poques persones, o sigui, la difusió ens va costar una mica al principi, però a mesura que vam anar tenint demanda vam veure que necessitàvem poder oferir més espai i un entorn més còmode i més adaptat a les necessitats. I bueno, buscant vam trobar l'espai que vam inaugurar l'octubre, que està justament davant de la Santa Creu, al carrer Doctor Junyent. I bueno, arrel de la inauguració i de poder oferir tots aquests serveis, activitats en un espai molt més adaptat, o sigui, també val a dir que ha crescut molt, o sigui, hi ha molta demanda de poder utilitzar els serveis, i pensem que també és més accessible a les persones que ho necessiten.
0: També us anava a demanar, vosaltres, clar, tracteu tot el tema de l'Alzheimer, considereu que encara és un tema tabú? És a dir, a la gent li costa parlar d'aquesta malaltia?
3: No, jo crec que no, perquè, per exemple, quan fèiem propaganda, o sigui, d'aquest concert i anàvem repartint els fulletons a la diferent gent i els dèiem que aquest concert anava destinat a ajudar l'Alzheimer, molta gent ens deia és molt important perquè cada vegada hi ha més famílies que tenen una persona amb aquesta situació. Jo crec que la gent comença a veure que és una malaltia realment important i que cada vegada s'està extenent més. Jo no crec que sigui tema tabú actualment.
0: S'està extenent més, és a dir, hi ha dades de que cada vegada hi ha més persones diagnosticades amb Alzheimer. No sé si sabeu, podrien ser les causes, o és una cosa que encara s'està estudiant?
4: Bueno, és complicat, perquè això està en mans més de doctors i de científics. Sí que hi ha molts estudis i hi ha molts avanços sobre l'Alzheimer i la demència, però sí que és cert que hi ha molta població afectada, o sigui, nosaltres a nivell de ciutat ho estem notant moltíssim, o sigui, quan més ens coneixen, més demanda tenim. Una problemàtica molt important és també els Alzheimers prematurs, o sigui, les demències que comencen amb edats més tempranes, que realment és impactant veure persones més joves, o sigui, l'Alzheimer és impactant a tots nivells, però amb persones més joves, doncs, i cada vegada es veu més.
3: Home, i el fet també de que la gent visqui més temps...
0: Clar, també és veritat.
3: Jo crec que això també afecta que s'incrementi aquesta malaltia a nivell social.
0: Per tant, entenc que l'esperança de vida és més alta i això també potser abans no es notava tant perquè, clar, les persones morien més joves.
3: Exacte.
0: I, clar, ara les persones viuen més anys, per tant, hi ha més probabilitat de que alguna persona... Sí. Pateixi Alzheimer, no?
4: Exacte. Sí.
0: I per tant, parlant també dels serveis que oferiu, noteu millora cada vegada que una persona, doncs, que porta un temps venint amb vosaltres, creieu que, òbviament entenc que tampoc hi ha una cura per l'Alzheimer, de moment no s'ha descobert cap cura, però sí que suposo que el fet de fer aquests exercicis, aquests debats, no, musicoteràpia, tot això també entenc que funciona, no, per aquestes persones, ajuda a pal·liar els efectes almenys.
4: Exacte, el que notem és el manteniment de les capacitats, més enllà de la millora, tant de bo poguéssim notar millores, però sí que hi ha un manteniment, o sigui, l'estada a l'Espai Respir no, no es queda en poc temps, sinó que són persones que hi estan bastant temps, a més són en fases inicials moderades, i sí que hi ha, bueno, es nota aquest manteniment. El que és superimportant també és el vincle que fan entre ells, aquesta xarxa, aquesta relació que els manté actius, i bueno, això pensem que poder no hi ha una millora de la malaltia, però pensem que sí que hi ha una millora de la qualitat de vida de les persones, tant de les persones afectades com dels familiars cuidadors, que tenen unes hores al dia per poder, pues, fer el que els hi vingui de gust, o descansar d'aquestes cures, i no és tot el dia. A vegades també les persones cuidadores tendeixen a protegir i a saber-los greu poder, que la persona familiar la deixem en un espai moltes hores. Bueno, llavors a les 4 hores del matí és un espai que considerem que és apropiat, que tenim temps per fer diverses activitats, i que impacta, que té un impacte en la qualitat de vida. Això sí que que ho hem de...
3: I una cosa que dèiem en relació al tema tabú d'aquesta malaltia, una cosa que, per exemple, ens sorprèn, és que cada vegada hi ha més número de socis que estan interessats a ser socis de la nostra entitat. Per tant, això demostra que estan realment preocupats i que veuen un valor en aquesta activitat que fem i que tenen ganes de contribuir al manteniment d'aquesta entitat.
0: A part de, per exemple, aquest concert que justament és aquest diumenge, entenc que també heu fet altres actes benèfics per a recaudar diners, o és el primer acte que feu?
4: És així tan a l'engròs, és el primer.
0: Us estreneu, eh?
4: Sí, de fet, sí que tenim programat, o sigui, més endavant, o sigui, pel setembre, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, i tota la temporada fins al desembre, que és la que fan la marató de TV3, tota una sèrie d'activitats també en benefici, també per a sensibilitzar la població, per donar-nos a conèixer i per arribar a més llocs possible, perquè quan es detecta la malaltia i es dona el diagnòstic, entenem que les famílies, o sigui, en el moment del diagnòstic, diuen, bueno, i ara què?
0: Clar.
4: I ara què fem? On anem? I llavors aquí és important que ens puguin conèixer, perquè ja només tenir un entorn que puguin explicar què els està passant, com ho estan vivint, això ja els ajuda a sentir-se més acompanyats, que és l'objectiu, acompanyar les famílies i les persones en el procés de la malaltia.
3: Ja, i amb el pas del temps, crec que cada vegada Vic i Osona coneixerà més aquesta entitat, perquè estem realment amb ganes d'expandir totes les activitats i que la gent vegi la importància d'aquest problema a nivell familiar.
0: Ens queda poc temps, però òbviament totes les persones que ens estiguin escoltant o ens estiguin veient, si volen anar al concert encara poden, com han d'aconseguir les entrades?
3: El concert encara poden, ja queden poques entrades, vull dir que seria el moment de començar-se a espavilar si realment estan interessats, que crec que pot ser, insisteixo, una bona manera de passar el diumenge. La manera és entrar a www.teatrecalldatenes.cat i allà veureu una imatge del teatre i podeu escollir els vostres seients, i si hi ha sort i potser si aneu al final a l'últim moment encara quedarà alguna entrada, però no us refieu d'això, perquè pot ser que no, eh?
0: O sigui que la gent que ens estigui sentint, correu ja a entrar i agafar les entrades.
3: Exactament, perquè en aquell moment en queden poques.
0: Sí. Doncs, Ramon i Isolda, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17, per parlar sobre el concert del diumenge, però també per parlar sobre FMADO, i també per donar a conèixer aquesta entitat que, òbviament, feu una tasca increïble i supernecessària per acompanyar a les persones que pateixen la malaltia, com també a tots els familiars que els acompanyen.
3: I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer a nivell de Vic i de la comarca.
0: Moltes esteu convidats gràcies. Sempre que vulgueu aquí. Gràcies. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
4: Bon dia.
0: Passen 3 minuts de 3:15 de 10 del matí.

0: avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Laia.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Ona. Ja tinc aquí el Dani Fonoll i la Carme Tura per parlar de l'edatisme, però també d'aquesta campanya que va cloure ahir en un acte que jo crec que va estar molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Dani i Carme.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies, bon dia a tots.
1: A veure, primer de tot, com ha sigut això de participar en aquesta campanya per vosaltres? Carme.
3: A mi, és un tema que no m'havia plantejat cap vegada, aquest de pensar concretament amb l'edat. M'ho van proposar i vaig dir que sí. No hi ha més.
2: Sí, estem al Casal de la Gent Gran i va dir, escolta, com que es fa aquesta campanya, i crec que és interessant per tots que hi hagi una campanya d'aquest tipus, perquè ens visibilitzem i veiem tots els prejudicis que hi poden haver, doncs ens vam prestar perfectament la nostra imatge de dir, bueno, doncs allà hi som, no? I a veure si podem donar un cop de mà a fer això.
1: Clar, perquè més enllà de prestar la vostra imatge, què se us demanava que expliquéssiu en aquesta campanya?
3: En principi no hi va haver-hi explicació, o sigui, una miqueta era gent que feien voluntariat i que fèiem activitats al casal. Llavors es va proposar a diverses persones de participar a la campanya amb la imatge. Llavors, doncs, bé, vam dir que sí.
2: Sí, però nosaltres com a tal no hem fet cap activitat. El que passa és que hi va haver la presentació de la campanya i aquesta presentació es va explicar doncs, tot el que hi ha, no? De que realment l'edatisme cada vegada està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot. I sí, depenem del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30.
1: Sí.
2: I les coses són així. Aleshores, per tinguis la teva edat, i més amb l'experiència que tenim, crec jo, hem de saber escoltar tots els demés, hem de saber escoltar i també podem aconsellar, perquè la nostra experiència és una que els altres no tenen.
1: Clar, i ara em preguntava, estàvem parlant, no, de l'edat, però vosaltres us considereu grans?
3: Mira, jo ahir a la presentació vaig qüestionar el nom gran, perquè no m'agrada. Llavors, no, perquè gran pot ser el que diu el Dani, una persona de 30 anys, o sigui, no. Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu
1: continues
3: amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5. L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres.
1: Sí.
3: Per això el terme gran a mi em costa.
2: Això ho explica molt bé l'Eduard. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre terme és major, gran. Evidentment som grans perquè hem viscut més anys, llavors som grans d'edat i tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí, per què? Perquè va tenir una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà, realment, en aquell moment serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí, perquè no, casal de la gent gran, això ho diu, no? No de la gent vella, sinó de la gent gran.
1: Correcte, és un bon apunt, realment. Val la pena fer aquesta diferenciació entre gran i vell. Però ara anem una mica a focalitzar més en el vostre dia a dia, o potser no en el vostre dia a dia, però sí en la vostra experiència, perquè al final l'edatisme és algo que cada cop potser està més visible, però és en el dia a dia. Aleshores, m'agradaria saber si vosaltres us heu trobat en algun detall del dia a dia situacions que noteu que per això, que per la vostra edat, us han tractat diferents.
2: Jo particularment encara no.
3: Home, et deixen lloc en el metro. És fantàstic, és una cosa fantàstica, jo l'accepto super, super, super agraïda. Clar, arriba un dia que tu vas a un lloc i de cop i volta et diuen: senyora, què vol? Aquell
1: senyora,
3: dia entres,
1: senyora,
3: entres en l'edat, en una altra edat.
2: Sí, sí, evidentment.
3: Jo la vida la divideixo amb de 20 anys en 20 anys.
1: Vale.
3: Per mi és 20 anys en 20 anys. Fins als 20 és una història,
1: vale,
3: molt maca,
1: sí, bueno, sí,
3: maca o no, bueno, maca.
1: Sí.
3: Fins als 40 hi ha una altra història, i dels 40 als 60, i ara jo estic a la quarta edat.
1: Vale.
3: No li dic gran, li dic la quarta
1: edat. És la quarta etapa.
3: La quarta etapa. I fins als 80. I llavors,
1: dels 80...
3: algú encara té la cinquena.
1: Clar, no, clar, hauria, sí, d'haver-hi, sí, la cinquena.
2: Sí, sí. Bé, i, tal,
3: no sempre...
2: i tal com anem, que es van canviant coses, la sisena aviat també, ja serà normal que la gent visqui més de 100 anys.
3: Sí, i hi ha gent de 100 anys molt lúcida.
1: Sí?
3: Sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Hi ha gent de 100 anys que els hi fan entrevistes, que després al cap d'un temps te n'assabentes que s'han mort o que el que sigui, però que els hi han fet una entrevista i dius: caram, aquesta persona té una riquesa, té una lucidesa. Sí, sí, sí.
1: O sigui que al final l'edat és, realment pot ser només un número al final.
2: Sí, és relativa. És relativa, l'edat es porta una mica al cor. Vull dir, l'edat és l'edat que sent cadascú, i això es veu amb les ganes de treballar. A veure, tu em diràs, quan una jubila? Quan una jubila,
1: sí,
2: hi ha gent,
1: sí,
2: que està activa abans de jubilar-se,
1: sí,
2: o sigui, que fa la seva feina, però a més està amb set entitats, fotent això, fent allò, fent l'altre. Quan et jubiles, no estàs amb 7, estàs amb 12, i encara tens més feina que quan estàs treballant. Si ets així. Si tu, quan et jubiles, ets una persona que sempre treballa i va de la feina a casa, de la casa a la feina, de la feina a casa, de la casa a la feina, quan et jubiles, et tornes vell de seguida.
1: T'envelleixes.
2: No fas res. Com que no fas res, veus sèries a la tele...
1: I ja està.
2: I no fas res més. Aleshores, és la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
3: Però fer-se vell, fer-se gran, o estar actiu o no estar actiu, també depèn de la persona, i no necessàriament aquella persona ha d'estar amb entitats. La meva mare, hem de parlar, no?, una mica dels nostres...
2: Sí, sí, no, no, sí,
3: la,
2: sí,
3: meva mare era una persona molt activa. Molt activa, tenia el seu hort, plantava les seves patates, plantava tot, i un dia una veïna va caure, i els seus fills, va caure l'hort, i els seus fills van dir: prou hort. La meva mare ens va agafar i ens va dir: a mi no em negueu a l'hort, eh? Va, i li vam dir: no, tu amb les botes puestes allà a l'hort, si t'hem de collir et collirem,
2: sí,
3: i si t'hi quedes,
2: sí, sí,
3: doncs seràs la més feliç del món. Vull dir que l'activitat, no, a vegades,
2: sí, sí,
3: hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses,
2: sí, sí, sí,
3: perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet preciós, que fan poemes, la Remei, vull dir, l'activitat cada un fa la que li agrada, o la que pot, o la que...
1: Però és important,
2: és important, o sigui, fer activitat.
3: Les associacions, sí. O sigui, el Casal dels Avis, per exemple, ara li he dit avis, has vist, oi?
2: Sí, sí, perquè és gent gran, però bueno, tu mateixa, tu com et consideres?
3: I no sóc àvia, o sigui que... doncs hi ha molta gent que fa moltes activitats que no les faria, i que necessita aquesta socialització, i és maco, i està molt bé, perquè nosaltres, bueno, tu no sé, sí, ell també fa voluntariat, sí, fem voluntariat al Casal, i clar, hi ha gent que veus que els hi va fantàstic, que vinguin allà, que parlin amb tu. I jo faig català i tinc iaies que fa 7 anys que les tinc.
1: Ai,
3: i tenen 80, 90. Clar, a mi em fa una il·lusió que vulguin aprendre català als 90 anys, o que vulguin practicar el català o millorar, i que les veus, no? I se saben poemes, i se saben això, i em sorprenen molt. Em sorprèn.
1: Clar, al final és estar actiu, també.
2: Sí, exacte.
1: No?
2: Això, jo una de les entitats ho deia per això, però que al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, i hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i ja estàs. Llavors, això és el que manté una persona activa, és la que la manté viva, la que la manté gran, però no vella, però no ho estem dient, no? Jo ho he dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que està en moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat, i ara faig això, ara organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
1: Qualsevol cosa.
2: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
1: I ja per tancar, perquè se'ns acaba el temps, us vull preguntar, aquella gent que comença a ser potser gran, no direm vella, perquè jo crec que també és gran, i té por d'aquesta edat que arriba, què li diríeu?
3: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, el tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar que et fa por. La solitud és molt terrible, o sigui, estar sol, això sí que fa por. Hi ha gent que ja està molt bé, també sol, sí. Perquè tota la vida ha tingut molta però t'hi vas trobant, o sigui, un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant
1: aquesta nova normalitat,
3: al teu cos, que és el que et falla, sobretot. A vegades la ment, també, perquè quan hi ha Alzheimer's o hi ha coses d'aquestes, també falla la ment. I això sí que, per mi, a mi, això sí que em fa una mica de por. Perdre la identitat, potser és el que més por em fa.
2: Sí, sí, bé, tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge, i això no deixa ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has de comprovar, perquè és inevitable, et diràs ser gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat, que sense que tu ho preveguis, no? Però bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant, i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
1: Doncs Dani, Carme, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i aquí a Ona Codinenca. Ha sigut un veritable plaer conversar amb vosaltres. Ha sigut molt interessant i sobretot, recordeu, és fer-se gran que no fer-se vell.
2: Ni més ni menys.
3: molt contents d'haver estat aquí. Si podem ajudar o... Jo donar gràcies a tota la gent que fa activitats, com diu el Dani, o que les fa a casa. Jo he après molt de les iaies del casal.
1: S'aprèn molt. Pues moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Ja ha arribat ara del saber el moment quina és la cançó del dia.

és tanti auguri de Raffaella Carrà, és que avui la presentadora de televisió i cantant italiana hagués celebrat el seu 83è aniversari. Carrà va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria de les quals a la cadena pública italiana RAI i a la televisió espanyola. Es considera la diva italiana, com també se la coneixia i recordada pel caràcter de dona forta i independent. Va morir el 2021 a causa d'un càncer

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el comunicat de la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya. Des de la crisi ferroviària de Catalunya, que es va iniciar el dimarts 20 de gener de 2026 pels accidents de l'R4 a Gelida i de l'R1 entre Blanes i Tordera, les 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya s'han reunit setmanalment amb la consellera Sílvia Paneque, el secretari Manel Nadal i els tècnics del departament per tal de transmetre'ls directament els problemes que hi ha a la xarxa ferroviària i buscar com solucionar-los. Van agrair la comunicació immediata dels dies de crisi, però després de 6 mesos de reunions setmanals amb el govern i Rodalies de Catalunya, creuen que la dinàmica de la interlocució s'ha degradat fortament. Diuen que no es tracta de fer reunions amb les plataformes per prendre nota del que passa. No es tracta d'escoltar una vegada i una altra les mateixes queixes, els mateixos retards, les mateixes incidències i les mateixes reclamacions. La sensació que tenen és clara, el govern no entén la realitat ni la magnitud del problema. Calen compromisos clars i solucions efectives. Entendre i acceptar els problemes bàsics que pateixen els usuaris i treballar per aconseguir una xarxa ferroviària digna de Catalunya. La frustració dels usuaris també ve alimentada per una dinàmica que repeteix constantment. Han escoltat reiteradament anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que sovint no es tradueixen en resultats perceptibles per als usuaris. Són conscients que l'actual govern ha heretat una situació molt complicada, fruit de dècades de desinversió, manca de planificació i decisions errònies. Però no pot ser que segueixin amb mancances tan grans com el fet de donar informació fiable a l'usuari sobre les incidències i alternatives. El pròxim dia us acabaré d'explicar el que diu aquest comunicat. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida parlarem sobre essència dolça, abans però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Alfons Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric.
3: Així és, Ona, en una sala plena de gom a gom el meteoròleg ha explicat en quines situacions trobem i els... Al llarg de la trobada, Puertas ha aportat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca que desenvolupa per als diferents meteoròlegs de l'espai, s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys. Escoltem-lo.
4: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
3: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en natura de Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Escoltem a Xavi Feria, regidor de Medi Ambient, precisament.
5: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui,

0: que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El pont vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
1: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estret pel pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
0: El pont vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
1: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del pont vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir.
0: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu.

0: Glenn, anem cap a Caldes de Montbui, parlarem de dolços, més concretament de dolços molt més nutritius, perquè a la Vila Termal es troba l'Essència Dolça, un petit obrador situat al casc antic del municipi. Per parlar-ne ens acompanya la Txell Zanui, ella és l'encarregada de fer uns dolços ben diferents i ho farem de la mà de la Lara Illa de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Txell Zanui per parlar, que ella és propietària de l'Essència Dolça i parlarem de dolços. Avui parlarem de dolços que, creu-me, pels que no esteu aquí no ho sabeu, però fa una olor espectacular. I primer de tot, bon dia, Txell, i gràcies per estar al Territori 17 i a Ona Codinenca aquest matí.
2: Bon dia, i gràcies per convidar-me.
1: Clar, primer de tot, vull dir, per qui no ho sàpiga, com neix el projecte de l'Essència Dolça? D'on surt aquesta iniciativa tan maca?
2: Bueno, de fet, li vaig posar el nom d'Essència Dolça perquè va sortir arrel de la meva maternitat. Jo treballava en una oficina, en una mútua d'accidents de treball, des dels 17 anys fins als 45. I un bon dia, sortint corrents de la feina a buscar berenar per les meves filles, dic, no poden menjar sucre blanc, farina blanca, cada cop que em quedo sense berenar. I vaig començar a fer proves a casa, de magdalenes, galetes, tot el que cada cop m'agradava més, versionar les receptes, que no passar factures a l'ordinador i rebre trucades. Llavors un bon dia vaig tenir una crisi d'aquestes de dir, hòstia, potser hauria de provar alguna cosa diferent, no? Després de 28 anys fent el mateix i sense tenir gaires possibilitats a l'empresa on treballava, i em vaig tirar a la piscina. Vaig decidir apostar per aquesta oportunitat que m'acabava d'aparèixer no sé d'on, i vaig plegar de l'empresa l'any anterior al Covid. Llavors em vaig començar a formar en pastisseria, perquè clar, jo no tenia cap formació. Vaig fer pastisseria, però clar, la pastisseria era clàssica, però amb tota la intenció de passar-ho a algo més nutritiu, amb una altra qualitat, i va sortir així, va sortir d'una manera molt espontània i que no sé d'on em ve realment.
1: Clar, és que jo t'anem a preguntar, uau, passar, quin canvi radical de vida més heavy, i tot per la maternitat.
2: Sí.
1: Clar, perquè aquí la gent no ho veu, estem a la ràdio, però aquí, vull dir, ara estem tancats, però tu normalment estàs fent feina constantment. Vull dir, aquí veig, per exemple, flocs de blat de moro amb xocolata. D'on agafes tota aquesta inspiració per fer els productes?
2: Bueno, la veritat és que

0: primer va sorgir del que a mi m'agrada realment, no? Perquè jo pensava, jo no trobo una galeta artesana bona que digui, me menjo una i la disfruto, no? I jo era de menjar galetes, a mi m'agradava comprar les galetes a qualsevol lloc, però a les pastisseries només hi havia una pasta de te, no? Que és una cosa molt bona, però molt per una ocasió molt especial, no? Llavors a diari jo no trobava aquesta opció, i d'aquí va venir de començar a provar, doncs, d'una recepta bàsica de galeta, començar a canviar, no? La farina de blat jo no n'utilitzo directament, només utilitzo espelta, sègol, algunes sense gluten també, i tot integral i ecològic. El tema ecològic també per mi era molt important, no? Perquè hi ha, a darrere, a part que hi ha un valor nutritiu molt important, i això tenia molt clar que volia que fos així. Llavors els sucres també vaig eliminar el sucre blanc, vaig passar per panela o sucre integral de canya també ecològic. Els ous, evidentment, tenia molt clar que havien de ser ecològics, i hi ha algun ingredient que no l'utilitzo ecològic, però sí que miro que sigui de molt bona qualitat i a poder ser de proximitat.
1: I clar, jo entenc que potser al principi devia costar bastant més, no?, endinsar-te en un sector que de fet hi ha pocs espais com el teu. Com va ser aquest inici?
0: L'inici sí que és veritat que vaig tenir un avantatge, i és que jo formava part d'una cooperativa de famílies de consum ecològic, i un dia en una assemblea, allò era el vespre, i se'm va acudir portar una safata, no?, de magdalenes i galetes, i em van dir, no t'has tret això? No, ho faig jo a casa. I a Santa què ho fas, no? Dic, bueno, doncs mira, les nenes, no?, i a vegades, doncs al vespre, quan ja dormen, em poso a fer coses, no? I em van dir, hòstia, doncs això ens ho podries vendre? I vaig dir, esteu dient, com a administrativa, és que no m'havia passat pel cap encara, no?, tot això. I vaig dir, doncs, bueno, vosaltres creieu que és bo, ja que ho esteu tastant? I m'han dit, no, és que no n'hi ha d'això. No, sí que hi ha algú ecològic, però ja no deixa de ser industrial, no? Vull dir, no hi ha un producte artesà. I va ser una cosa que em va fer pensar. Vaig pensar, hòstia, és que realment és una escletxa de mercat, no? I quan vaig decidir apostar per això, clar, estava molt verda a nivell tècnic, i quan em vaig presentar a l'escola, em vaig formar a Sabadell a la Baking School, i quan me'n vaig presentar allà i ens van fer la primera entrevista, no, els profes, jo tenia uns profes, uns referents brutals a nivell de pastisseria, no? I un dels que em va tocar a mi ens va preguntar, i tu per què estàs aquí, tu què vols fer, no? I clar, la majoria doncs treballar en una pastisseria, bueno, clàssic, no? I jo vaig dir, doncs jo vull fer això, jo vull fer pastisseria més nutritiva, amb una altra qualitat, amb producte d'aquí, i a més que cobreixi les intoleràncies que cada cop n'hi ha més, no? I clar, el tio em va dir, ja et pots arremangar i començar a pencar perquè tindràs feina. I jo vaig dir, vols dir, tu ja veuràs. I bueno, sí, la cosa ha anat evolucionant, no és fàcil, no? Perquè això, aterrar-ho i tocar de peus a terra i veure que la gent tingui el valor també de tastar-ho, perquè encara hi ha molt prejudici amb això, no? S'imaginen que l'integral no és bo, que serà sec, no sé, la gent es fot moltes paranoies, no?, amb això. I llavors t'has d'anar guanyant una miqueta la gent, no? Però és un sector de població que existeix, que busca això, no?
1: I t'has aconseguit guanyar el sector una miqueta? T'has aconseguit guanyar la gent una miqueta?
0: Bueno, t'haig de dir que mica en mica sí. Aviam, sí que és veritat que, a més, jo no sóc de Caldes autòctona, no? Jo vaig venir aquí amb 30 anys perquè la meva parella és de Caldes, però clar, això també és una cosa que també m'ha sobtat, a mi, entrava la gent i em deia, tu ets de Caldes? I jo pensava, hòstia, tastaràs la galeta si sóc de Caldes o no? O és que no m'acabo d'entendre això, no? Però bé, mica en mica sí que és veritat que tinc, jo crec que sóc una privilegiada amb el tipus de client que tinc, perquè gent amb molta consciència i que valora molt el que faig, i penso que això no té preu. Jo sempre fardo molt, no?, de les clientes i clients, no?, perquè penso que és molt guai, perquè busquen, és gent amb una sensibilitat normalment, no?, i és, jo penso que m'han trobat, ens hem trobat, no?
1: Sí, i clar, ara parlem de productes. Quin és el producte que més vens aquí? Perquè a part, vull dir, estàs tu sola, vull dir, ho fas tot tu, aleshores ha d'haver algun producte que sempre funciona més que d'altres, potser.
0: Bueno, el producte estrella són les galetes. Jo crec que són les galetes, perquè és això, no n'hi ha. Faig magdalenes, però els forners també les fan artesanes, no? I encara que les farines siguin diferents i que no hi poso làctics o alguna cosa més concreta meva, en trobes a tot arreu. Però les galetes, jo crec que sí que han sigut el que han tirat més el projecte, tot i que faig pastissos i faig altres coses que la gent potser coneix menys, no? Però les galetes és el producte estrella, jo crec. I vaig començar amb les cookies, unes que són més primetes, que van ser les que vaig provar fer a casa. I en lloc de posar-hi blat, vaig 100% sègol integral eco. I clar, quan els deia la gent gran integrals, em deien, però m'ho dius en sèrio? I sí, són integrals, i és que tampoc no ha de ser tan diferent, no? I baixades, a més de sucre, també és un tema que miren molt, els percentatges de sucre, de baixar-los molt a uns límits que jo penso que són els tolerables, no? Perquè sigui bona, evidentment, es pugui menjar, no? I que també tingui una part una mica més nutritiva, encara que tingui sucre.
1: I la gent se sorprèn quan dius que porta tan poc sucre?
0: Sí. Sí, sí. Sí. Hi ha gent que fins i tot... Aviam, a vegades em venen i hi ha gent que em ve i em demana una galeta sense sucre, no? I li dic, bueno, però ha de portar alguna cosa per fer dolç, no? I hi ha una mica a vegades de contradiccions, no, amb això, i els dic, no, estan molt baixades de sucre, és a dir, si una galeta, si la recepta i si el guió dels llibres de tots els meus receptaris, jo quan l'agafo calculo, tinc un Excel amb els càlculs dels percentatges, no? I ja, és que ja ho veig que està passadíssima, dic, és que no cal posar-hi un 30% de sucre en una galeta, dic, pots posar un 17, i si l'ingredient és bo, la galeta és bona, no? I aquestes en concret, les que porten xips de xocolata, ara no recordo com estan, però potser estan a un 16% de sucre, no? Vull dir que et menges una galeta i els grams que té de sucre, bueno, menja-te-la de gust, no? Per una.
1: Sí, això segur que serà menjant de gust. I, clar, a part de galetes, ens has explicat que fas altres coses i també fas tallers. Com va sorgir això de fer els tallers?
0: El fer els tallers va ser ben bé perquè penso que cal una consciència. I la consciència és molt important que vingui de baix, de petits, no? Perquè jo ho he vist a casa, i les meves filles estaven acostumades al Colacao i a les galetes Maria, i fer jo el canvi, jo el vaig haver de provocar a casa, no? Perquè, clar, no estaven acostumades, no? Menjar segons, que per sort eren molt petites i era més fàcil, no? Però encara de tant en tant algun dia et diuen, avui em pots comprar una Oreo, no? I dius, bueno, va, és un cop l'any? Bueno, va, ja sé que no... bueno, és encara el record, no?, de menjar una porqueria, tant en tant no passa res, no? Però jo crec que falta això, falta aquesta consciència, i en els tallers és molt guai veure, i sobretot quan són més grans, no? Una vegada van venir un grup d'adolescents i els vaig dir, avui farem unes galetes 100% integrals, i els veus la cara, no?, de dir... hòstia, no fotis, no? És com una mica com de desesperació, no? I, bueno, vosaltres els fareu quan els tasteu a veure què, no? I clar, quan els veus quan les tasten, no? I, hòstia, però que guai, no? Perquè descobreixen que pot ser molt bo, no? Sent més nutritiu, no? I molt més digestiva. I de fet, amb gent molt jove. Ara tinc un grup de nois que venen del gimnàs, no? I els veus allà tots catxes, això. I passen per aquí, s'emporten tres cookies i penso, oh, que guai, per mi és això m'omple, no? I en els tallers s'aconsegueix això, també. Que és una consciència de saber. I llavors a vegades els dic, heu vist quants ingredients hem fet servir? Què hem fet servir? No? I els repassem, no, els ingredients? I, doncs ara, quan mengeu unes galetes del súper, que no passa res perquè us les mengeu, evidentment, però mireu l'etiqueta. I de tots aquells ingredients que veieu, a veure quins reconeixeu, no? I veureu que fàcil és fer una galeta bona, no? Si els ingredients són bons.
1: I clar, però normalment els tallers estan enfocats a fer només galetes, per exemple, o és el que les persones o el grup de persones que ve a fer el taller tria, o això depèn de tu?
0: La veritat és que he fet molt de galetes amb nens perquè és molt fàcil, és molt manipulable i no té dificultat, i llavors sí que a casa ho podran fer, no? Que a vegades, alguna vegada m'han enviat una foto, quanta les hem fet a casa, no, tots contents, no? I d'altres vegades, amb gent més grans ja o amb adults, hem fet altres coses, més masses batudes, fer un cake, posar-hi taronja, jugar una mica amb el producte de proximitat i de temporada, que això també està molt bé, no? I a vegades em venen senyores que dius, si no, està fartes de fer pans de pessic a casa, no? Però a vegades els explico coses que potser ningú els hi ha explicat, i que al final, jo fa 4 anys que faig això, i també em falta molt per aprendre, però trucs o coses, no, que et diuen, hosti, doncs mira, veus, això no ho sabia, no? Doncs que els ous han d'estar a temperatura ambient igual que la resta d'ingredients, no? I bueno, i està bé també. I ara l'últim taller que vaig fer, vam fer postres en got, que a través de coses que tenien a casa els nens poguessin fer-se unes postres. Van sortir contentíssims, perquè vam muntar nata, vam fer una crema de formatge, i llavors vam tallar daus de... Els vaig dir, tenies dues madalenes a casa que s'estan assecant, no? Les talles a daus, les poses dins un gotet amb uns navius i unes gers, i li fots una mica de nata o una crema de formatge. Bueno, van marxar d'aquí amb els gots, que semblava que havien fet saber què, no? I això és el guai, no? Donar aquestes eines... perquè ells siguin molt conscients del que mengen i que es poden fer més coses a casa del que es pensen.
1: I ja per acabar, Txell, per qui no hagi vingut mai aquí, què s'endurà la persona que vingui? Un nou visitant, què és el que vols que s'endugui d'essència dolça com a tal?
0: Jo crec que el que m'agradaria que s'emportessin és com una experiència, no? D'haver tastat un producte dolç molt diferent al que estem acostumats. I que li quedin el record, no, això? De fet, em passa a vegades allò que ve algú per Nadal, a la fira de Nadal, no? Passa algú i diu, vaig venir l'any passat, em vaig emportar un brownie, i se'n recorden perfectament de que es van emportar, i vinc a comprar el mateix. I vas dir, doncs avui no hi ha això, avui hi ha una altra cosa, perquè ja no em queda, no? Però això és supersatisfactori, no? Que vingui algú, no sé, de Granollers o de Mataró, que van venir a la fira de Nadal, i tornin a venir i et vinguin a buscar, no? I que se'n recordin d'això.
1: Doncs, Txell, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar de dolç des d'un altre punt de vista, més nutritiu, així que moltes gràcies.
0: A vosaltres, jo encantada. Com vulgueu, aquí estic.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Moltes gràcies, Laia, per portar-nos avui a la Foc Lent, on hem conegut la tasca i quins productes trobarem a Essència Dolça, a la botiga a Caldes de Montbui. Nosaltres, a partir de 11:15, tindrem aquí a l'estudi, com sempre, en Guillem Sánchez, perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter, i després, els dijous, com sempre, ens agrada acabar el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i també algunes recomanacions de sèries, com sempre ens ho porta de la mà l'Isaac Muntada, sempre que ens queda alguna estoneta per poder comentar alguna sèrie. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Moment de saludar un dia més en Guillem. Què tal, Guillem? Com estàs?
4: Com estem? Molt bé, molt bé.
3: Molt bé. Avui anava a dir fa calor.
4: Fa calor.
3: Però des d'aquí no ho notem.
4: Correcte.
3: Perquè és un petit refugi climàtic a la ràdio.
4: De fet, aquest iglú de l'estudi s'ha de dir que està ben aconseguit.
3: Està ben aconseguit, sí, sí. En fi, què ens portes avui?
4: Doncs mira, gent com en Ferran, que ens diu també això, diu, torna a l'estiu, les piscines i les estranyes persones que porten calçotets de sota el banyador.
3: És veritat, això però és una pregunta. Vosaltres em porteu de calçotets?
5: No. Fins fa poc, sí.
4: Jo no.
3: No em port...
5: Ara
3: jo...
5: ja no.
3: Clar,
5: aquest
3: jo
5: any no
3: me n'he
5: posat,
3: crec.
5: L'any passat sí que me'n posava, però vaig començar l'estiu posant-me i acabant-ne sense.
3: No és molt incòmode?
5: No. Jo no ho veig incòmode.
4: Jo és com tot, depèn de si t'hi acostumes o depèn de no, o depèn de l'entorn, el context, de... no sé.
5: Sí.
4: Hi ha moltes coses que influeixen.
3: Moltes qüestions, sí.
4: Va, escolteu, aquesta usuària n'ha sortit contenta. Diu, doncs he de dir que l'acte que ha muntat l'insti de graduació molt bé. Doncs mira.
5: Això és perquè havia menjar?
4: No dona més detalls, però la qüestió del menjar potser i de si havia d'haver un tipus de roba o d'etiqueta o això, potser ha influït, no sé.
3: Pot ser.
5: I si s'ha fet curta la...
4: Correcte.
5: El sermó dels professors.
3: Uf, és que això és dur, eh?
4: Jo crec que la clau és qüestió de durada, eh? Que no sigui excessivament llarg, perquè tampoc...
5: Jo toca. No sé si em deixo explicar una experiència.
4: I tant que
3: sí. Exacte, explica.
5: Un professor, bueno, ens vam graduar a quart d'ESO, es va fotre un pot de pastilles, com volia fer un símil explicant que si tu llegies tot i veies el que comportava això, doncs no li passava res.
3: Què?
4: Bé, coses que passen al Vallès, no?
5: Coses que passen.
3: No entenc,
5: que
3: passen, o sigui, es va prendre pastilles?
5: Sí, o sigui, ara no me'n recordo ben bé quin tipus de medicament era, però és unes que si te'n prens moltes no passa res, perquè ho llegeixes i ha, o sigui, és un tipus de... És que no sé si... Bueno, me'n recordo el nom de la pastilla. Ja ho preguntaré i demà...
4: Dilluns ens ho...
3: Ens ho portes, exacte.
5: Però sí, va ser un moment per recordar. Un
4: moment històric.
3: Mare meva.
4: Va, m'ha agradat també el comentari d'en Jaume avui tractant qüestions de llengua, que ens diu, els catalans fem tantes coses que quan no estem fent res i estem esperant una cosa o una persona, estem fent temps. Trobo que és una expressió molt bonica.
3: És molt xulo fer temps.
4: O matar el temps, a vegades també hi ha gent que diu.
3: Com feu temps vosaltres? Què feu? Jo sempre vaig a la mateixa cosa.
4: A quina?
3: Quan faig temps, escolto música o la ràdio.
4: Ah, mira, aquesta està bé. Jo habitualment tinc aquells moments de desconnexió de dir 5 minuts al sofà sense fer res, mirant el sostre i descansant la ment i descansant el cos.
3: També va molt bé i ens costa molt, també, el
4: correcte.
3: Fet de no estar fent res.
4: Sempre ha de semblar que hem d'estar fent coses.
5: A mi m'agòbia no estar fent res.
3: Veus? Ets català.
4: Et posa nerviós quan no fas res, correcte. Sí. Va, expressions i llenguatge també són capritxosos. Atenció al que ens diu Liu. Escolteu bé, eh? Diu, aquest matí n'he sentit una a la ràdio parlant d'un futbolista que ha debutat per primera vegada al Mundial de Futbol. I com a clàssic, si ha debutat és per primera vegada, no?
3: Exacte.
4: No, Andreu?
5: Sí, no. Tu no puges baixant les escales.
4: Correcte. Va, i ara que ja t'he citat, Andreu, què em penses d'aquesta aportació d'en Manel? Atenció,
5: a veure,
4: eh?
5: Què diu en Manel?
4: Diu, el dia que Portugal deixi de jugar amb 10, segrestada per un senyor de 41 anys que no s'aguanta els pets, farà alguna cosa amb l'equipàs que té.
5: Ai.
4: De fet, aquí algú va dir dilluns que Bruno Fernández seria el millor jugador del Mundial. Va ser Andreu Jiménez. De moment no va pel camí. Però...
5: No vaig pel camí.
4: Però mai se sap, eh?
5: Queden molts partits.
4: Correcte.
3: Puc fer un parèntesi?
4: I tant que sí.
3: En Joan García, de la Veu, m'ha dit, l'Andreu deu voler dir homeopatia.
5: Sí.
3: Efectivament.
5: Jo doncs crec que sí.
4: Solucionat.
3: Exacte.
4: Solucionat.
3: No són medicaments, és
5: No, però és una pastilla homeopatia. Que hi ha gent que sí que li funciona.
3: Bueno, hi ha tot aquest debat de l'homeopatia, si és un efecte... Sí. Com es diu? Efecte...
4: Placebo.
3: No?
5: Sí, però que,
3: si no...
5: que l'home s'ho va fotre i va ser... Hi ha gent que no li va sentar gaire bé.
3: Pot ser.
4: Va generar debat, segurament,
5: sí,
4: eh?
5: Sí.
4: El que no canvia, Andreu i jo, no amb el temps, és això que ens diu en Toni. Escriu, cada 4 anys, 2 punts. Croàcia sempre competitiva. Els aficionats croates amb gorro de waterpolo.
5: Oh, m'encanta.
4: Golaços croates avui Baturina. I Modric jugant.
5: No
3: entès res el que heu dit, però...
4: Visca Croàcia.
5: Visca Croàcia.
4: Visca Croàcia.
5: Visca Dubrovnik.
4: Va, i l'Àlvaro ens diu avui: la pobra de la meva filla gran s'ha despertat demanant-me una estona de Teletubbies abans d'anar a la guarderia, però s'està esmorzant al final de l'Àustria i Jordània perquè la vida és molt dura.
5: És veritat que hi era Àustria i Jordània.
3: En sèrio? Si la teva filla o filla et demana que li posis els Teletubbies, treu el futbol i li poses els Teletubbies, o Doraemon, el que sigui.
4: Jo crec que hi ha un punt d'ironia en aquesta piulada, però entenem el context. Entenem el context.
5: A veure, una Àustria... Àustria i Jordània era?
4: Sí.
5: Només es pot veure una vegada a la vida, els Teletubbies sempre.
4: Correcte.
3: Això
4: no,
3: és cert.
4: No el pots experimentar...
5: És que
4: clar.
5: S'ha de respectar.
4: Va, i més enllà del futbol, són dies de foc i soroll. La Noe ens diu: comença la petita temporada on tinc pànic a sortir al carrer pels petards. Que bé, quina il·lusió. A heu escoltat els... petards al lloc on viviu, ja?
5: Encara no.
3: Jo no, però l'altre dia passejava per Vic, justament, i no sé què estaven fent, i em van llançar un petard. Just al meu costat, em vaig espantar molt.
4: Evidentment, evidentment.
5: I no els vas dir res.
3: No, perquè molta gent es va espantar també, va ser com, ostres, no ens esperàvem ara un petard.
4: Va, en Ferran ens confessa avui, diu: la quantitat de gent que em surt a TikTok venent petards. Home, clar, és que...
5: I àlbum,
3: a mi no em surt.
5: I cromos del Mundial.
4: L'algoritme no és pas tonto, no?
3: Sí. Va,
4: només faltaria, només faltaria. Va, i per acabar, aquesta de la Noemí, que ens diu: obrir el meló de les habaneres amb els meus alumnes i tenir-ne 5 d'ultramotivats cantant Gavina Voladora és la cosa més cookie que veuré avui.
3: Visca les habaneres, s'han de recuperar encara més, eh?
4: I visca la Gavina, visca Calella,
3: exacte,
4: de Palafrugell,
3: exacte,
4: i el rom cremat, i els pescadors de l'Escala, i el peix fregit, i tot el que tingui a veure...
5: I quan vam anar a Cuba, i tot.
4: Perfecte,
3: exacte,
4: perfecte.
5: I els indians...
4: Convida'm a Cuba, sisplau, Andreu.
5: Ara no, ara no et convidaria gaire a Cuba,
4: no?
5: No. La situació del país no és gaire recomanable.
4: On em portaries? A Miami Beach?
5: Et portaria...
3: Què collons, Miami?
5: Et portaria, a veure...
3: Crec que és al revés.
5: Home, sí, és que Miami crec que el temps a mi... Oh. Los Angeles potser, així veiem algun partit del Mundial, ara, Sánchez.
4: Doncs va.
3: A mi porteu-me a Vic, Osona.
4: Quedo pendent, de rebre els bitllets, Andreu.
5: O tu et portem a Barcelona, que t'agrada molt.
4: Que t'agrada molt.
3: Molt bé, doncs perfecte, que tinguis molt bon cap de setmana.
4: Ens escoltem dilluns.
5: Deixa'm dir una cosa.
3: Val.
5: La setmana que ve, quan en Guillem entri a l'estudi,
3: sí,
5: ja estarem a l'estiu.
4: A l'estiu, correcte. Ah. Ho vam repassar dilluns, i que tu no hi eres,
3: Ona. No hi era. Ostres, mira, pell de gallina, eh? Perquè és
4: vam
3: allò
4: dir...
3: que anàvem passant els mesos...
4: Vam dir aquelles de... El pròxim diumenge ja serà estiu. Clar, és que comença diumenge.
3: Quina millor sensació. És que de veritat que l'estiu... Que feliç em fa.
4: També us he de dir que la setmana que ve només ens veurem dilluns. Per tant, aprofiteu-me...
5: Aprofiteu-me...
3: És veritat.
4: El dilluns al 100%. Espremeu-me tant com pugueu.
3: Ho farem, ho farem.
4: Perfecte.
3: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Protecció pel sol, ventiladors, piscines i plats i el que sigui.
4: Va,
3: que vagi molt bé.
4: Moltes coses més. Adéu.
3: Exacte, adéu. Passen pràcticament 8 minuts de 11:15 del matí. Ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema, i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: setmana més, uns crits més. Moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. M'agrada molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: Que no sé, no ho entenc gaire, la veritat. No,
0: de fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta, vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens movem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: I a vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Pues ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida. Va, si et sembla anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest cap de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena que de fet ja es va estrenar ahir dimecres. Aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
5: La extinción, otra vez no.
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale. Quiero hablar contigo, aparato.
8: Por favor, llámame, Lily.
7: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
8: Te lo traduzco al inglés. Mira.
9: Now look here. Me and the toys are working all summer.
8: ¿Y ahora en español?
9: Los gemelos cortan al otro lado de la calle.
10: Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant. I molt... Han trobat una nova forma de continuar estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent i dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de Toy Story en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final crear una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els hi passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetitiva. El que passa que sempre les pel·lícules, doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancolia molt, molt incorporada, potser també perquè Toy Story ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar, doncs, aquestes històries ja cada cop, doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però si és això, és una bona pel·lícula d'aventures, crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que ho tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
0: I aquesta setmana es podrà veure el cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
1: Sí, exacte. Tot el tema està, és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i està bé, doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs arribi ja un públic variat i a territori variat.
0: Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Rocine, i que en vam parlar també per l'època de premis i de festivals.
1: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
11: Who wouldn't like to live 120 years?
12: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
15: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
16: No te preocupes, todo ha pasado ya.
15: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
17: Mira, una crisi és normal.
18: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
19: La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
20: Que necessito estar sola.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet, hi ha una actriu, directora ja veterana, tot i així els premis que se'n van portar a Cannes com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
0: Per estació d'enllaç.
1: Era una pel·lícula, no ho sé. Però això, estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no, d'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys, amb les seves pors i, bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida en un context a més futurista, però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que, tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns. Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé.
0: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
1: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també drama romàntic al voltant de la sexualitat, en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
21: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
22: Nunca he tenido un orgasmo.
21: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
22: No funciona. Bueno.
21: Y dejarse llevar.
23: ¡Sí, sí, sí!
21: Librarse de la culpa.
22: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
21: Tendrá que hablar con su marido.
24: ¿En 20 años nunca te has corrido?
22: No.
25: El 100% de las mujeres admite haber

0: funciona el placer femenino.
1: Odil, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odil.
2: Mare de Déu. Però de totes maneres, per visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
3: Sí, sí, sí, té aquest puntill, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. I crec que és un tipus d'història que, no sé, crec que fa gràcia potser al públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal, tira moltíssim de tòpics, però vaja, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lam i François Closet, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta és no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració al projecte comú.
2: Un treball conjunt, eh?
3: Un objectiu. Sí, sí. I al final és una comèdia de situació molt planera, i bé, aquesta és com per passar la tarda, però vaja, tindrà el seu públic també.
2: Justament en parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquest es pot veure al cinema Sucre i al Zocine, just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que està al caure i ha caigut la informació.
3: Sí, ara ja tenim la programació completa, que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com. I això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'estrena. Cal destacar, doncs, que ja ho vam mencionar, que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon Aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la bassa més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una, i és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja ho anirem fent,

0: que hi ha la sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més entre cometes cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules més esbojarrades, a vegades més sanguinolents, però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, no per aquell que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida. La nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa. I crec que hi havia alguna seqüela més que m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento. Però vaja, una programació molt completa i com sempre amb activitats paral·leles, amb sopars i un festival nits que ja comença amb el més nits, però que també hi ha algunes projeccions prèvies amb pel·lícules d'altres anys, perquè per exemple el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part. O per exemple el 10 de juliol Pan de Plan, que també dic no l'altre book, però crec que Panda Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient, però vaja, en qualsevol cas consulteu la programació i comenceu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disfrutarem amb el cinema oriental, que passat coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
1: Bé,
0: però vaja, crec que no és contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Superboys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant, el seu obert al futbol doncs també podrà fer.
1: No, allà no, en pantalla gran no, eh?
0: No, cadascú el seu pare, ja.
1: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el que no va amb l'esperit del festival.
0: No, en absolut.
1: Doncs anem a fer un repàs de la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, El casal Camprodoní, Assassinato en la tercera planta.
0: Sí, que és aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
1: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany riu.
0: Sí, és la pel·lícula que està entre el cicle Gaudí, ho dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja ho avanço, i també a Cardedeu.
1: A l'Alhambra, això també és curiós de veure, només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
0: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge amb versió original subtitulada, però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
1: Al Ter de Torelló també fan Estrany riu, ja ho has comentat, també es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial, fan una sessió de retrocine amb Els intocables de Lyonnès, i també Buffalo Kids.
0: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, a Estrany riu 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol. La sessió de retrocine amb aquesta pel·lícula, un clàssic absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
1: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic, que és amb el que tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
0: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
1: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí i avui, sorprenentment, Isaac Muntades, què tal?
4: Hola, Ona, què tal?
3: Ens ha fet una sorpresa perquè no t'esperàvem aquí, però avui comentarem pel·lícules de costat, en el mateix estudi.
4: Exacte. També m'has dit que en tens una per comentar, vull dir que també la comentarem, que m'ha fet molta gràcia i no m'has desbloquejat un record perquè no la coneixia, però bueno, ja en parlarem. Mira, avui us porto una sèrie de Netflix que es diu Assassinato para principiantes. Això bàsicament està basat en una novel·la, ¿vale? Llavors aquí s'ha adaptat a la ficció i s'han fet dues temporades a Netflix de 6 capítols cada una. I de què va una mica, per explicar-nos? abans de això, per això fer un incís, que és que s'ha de veure la primera temporada. Vull dir, la segona no es pot veure si no has vist la primera, perquè no t'enteres de què va, doncs, la sèrie. Aquí és una noia que es diu Pippa Fitzamovis, una sèrie britànica, que bàsicament ella, en la segona temporada aquesta, fa un podcast sobre un cas d'assassinat que va resoldre de la primera temporada, val? I ho comença a penjar i es fa molt, molt viral. El que passa és que de la primera temporada arrosseguem que hi ha el judici d'un dels culpables d'una violació, i llavors hi ha aquest judici per tancar-lo, no? I ella, evidentment, doncs, ha d'anar a declarar també bueno, perquè el tanquin a la presó, perquè és culpable, teòricament, i tot plegat, no? I una mica la sèrie va d'això. El que passa és que hi ha un dels testimonis, per exemple, que durant això desapareix, en Jamie, és un dels testimonis, i una mica la sèrie també es basa en trobar-lo, i hi ha girs de guió, hi ha diferents coses que s'introdueixen, i és molt detectivesca, eh? És, la protagonista, bueno, ho fa molt bé, a mi m'agrada molt aquesta actriu, l'Emma May, que la coneixereu per ser la Enid de Miércoles, però ha fet altres coses, recentment. Vull dir que és una protagonista molt, molt bona, i els actors en general bé, i parla, doncs, una mica això, no?, de la injustícia, de què és la justícia, no?, que a vegades no s'acaba de fer justícia del tot, venint de la primera temporada. I bé, us la recomano. Són episodis relativament curts, em sembla que són uns 45 minuts, i això la trobareu a Netflix.
3: Ens queda un minut i mig, vols comentar alguna més?
4: Bueno, això no, explica. Jo ja la setmana que veus em portaré una que m'està agradant
3: ens,
4: molt.
3: Off the record, darrere els micros, hem comentat una sèrie que pot estar bé i ens l'explicaràs. Res, jo m'estic veient ara als migdies una sèrie que justament em veia als migdies d'estiu, per tant ha sigut com tornar una miqueta a la infància, que per la gent que no ho sàpiga és un símil d'humor amarillo, però versió americana, per tant ja sabeu com són els americans, que es diu Wipeout. Vull dir, és la sèrie més tonta que existeix, vull dir, és bàsicament per entretenir-se, i és el típic humor amarillo però en versió americana, amb les mateixes proves, moltes caigudes, molts salts, és divertit i per passar una estona està bé.
4: Sí, és entretingut, no veure com la gent es fot hòsties parlant malament, no? Vull dir que sí, no, a mi m'agradava molt l'humor amarillo, jo me lo mirava.
3: No, és divertit perquè els personatges també que participen són personatges, vull dir que el càsting està ben triat i és per entretenir-se, vull dir que és...
4: Quan m'has ensenyat a pensar que era com una espècie de Jaques, no sé si tu havies vist Jaques.
3: Ho havia vist i però és un altre record desbloquejat, Jaques, sí, era igual.
4: I es
3: pot, jo ho veig per YouTube, vull dir que segurament és la típica sèrie com Plats Bruts que es torna a repetir, sí, a l'estiu, doncs pot ser que aquest estiu també, potser si feu zapping...
4: I fa estiu, humor amarillo, eh?
3: Sí, exacte, hi ha aigua. És divertit. Doncs bé, Isaac, moltes gràcies per avui estar aquí amb nosaltres aquí a les sèries del Territori 17.
4: Sorpresa.
3: Exacte, i nosaltres sabeu que demà hi tornarem aquí puntuals a les 9 del matí, com sempre, a les emissores del Territori 17. Que vagi molt bé.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: les 11.
1: Estàs?
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny a municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dijous 18 de juny de 2026.
3: I en algunes zones de Cardeu sembla que se n'han escapat de la nit tropical, mentre que en d'altres s'han mantingut per damunt dels 21 graus. De fet, a l'hora de dormir era una nit tòrrida, clarament per damunt dels 25.
4: Quina calorada que ens espera, així que benvingudes totes al 611 Infopodcast Cardedeu. Iu!
3: Susana, de què és dia avui?
4: Doncs mira, avui és el dia de la gastronomia sostenible.
3: Oh, és a dir, la nostra no, perquè mengem massa.
4: També Santa Marina. I tal dia
3: Marina!
4: Com avui...
3: Crema solar!
4: Tal dia com avui, però del 2022, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que 16 infants no tindrien plaça a les escoles bressol públiques de Cardedeu.
3: Oh, això no és yuhu.
4: No, no és yuhu. Però aquest any, amb la nova escola bressol, segurament això no passi.
3: Va, i digue'ns el refrany.
4: El refrany va de marines també. Diu, per Santa Marina, nap a la terra i a la mar, sardina.
3: Una cosa, a mi em sembla això molt sexualitzat o són imaginacions meves?
4: Jo en cap moment m'ha semblat sexualitzat.
3: Ah, val. Molt bé, molt bé.
4: Vull dir, la Marina s'ha de plantar el nap i s'ha d'agafar la sardina, no?
3: Sí, sí, sí, sí, ment bruta serà. Vinga, va, comencem explicant que el casal de la gent gran del centre mantindrà les portes obertes durant tot l'estiu sense interrupció. Hòstia, entrarà calor, amb les portes obertes tot l'estiu. A diferència d'anys anteriors, funcionarà amb el seu horari habitual de tot l'any, garantint la continuïtat de l'atenció a les persones usuàries. Va explicar l'Ajuntament que l'obertura continuada respon a la voluntat d'evitar l'aïllament social, oferint un espai de socialització actiu i al mateix temps consolidar el centre com un refugi climàtic condicionat on protegir-se de les altes temperatures. Els usuaris podran continuar gaudint d'aquest espai en el seu horari horari de dilluns a divendres de 9:45 a 2:45 i de 9:45 a 7:45.
4: Molt bé, i avui us portem una bona notícia del que ens espera avui pel que fa al temps.
3: Doncs sí, és que sí, tot va bé, alerta, genteta, cardedeuencs i cardedeuenques, no passarem dels 30 graus durant el dia. I de nit inclús podríem baixar dels 19.
4: Home, això seria meravellós.
3: Sí, cosa que vol dir que serà relativament suau i agradable tot plegat, més de dia que de nit, perquè clar, de dia 29 ho aguantes bé, però de nit 19 seguirà cardant calor.
4: Home, millor 29 que 20. Dic millor 19 que 20.
3: Oh, sí, clar, i millor que 40, també.
4: Va, Horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Just. Moltes malalties venen per massa aigua i pot ser que fem aparèixer fongs, etc. Malalties a cada hortalissa, el que li toqui. I sempre per goteig. Mai regueu per damunt les fulles. I mai regueu per damunt les fulles, sobretot si és a primera hora del matí, perquè vos sous que manen farà efecte lupa amb el sol.
4: Quantes coses a tenir en compte quan fas un hort, Enric?
3: Has vist?
4: Sort que tenim a tu amb els teus consells.
3: És que poseu un Enric a la vostra vida.
4: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta. Avui és dijous i això vol dir que les blaves no heu de treure res, les verdes, orgànica i envasos, i les grogues, orgànica i paper.
3: I l'estalvi? Ous. Dijous, ous.
4: I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, Palau Gatell i estalvi.
3: Doncs sí, i amb això arribem al No pots estar avorrint, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui a les 7 del vespre a la tertúlia atràs, al cercle de Lop Lop, una aventura de Francesc Pujols, de Sebastià Roig i de Toni Benages, dinamitzada per José Miguel Álvarez Benítez.
4: I al cinema Esbarjo a les 8, Estrany Riu.
3: I moltes ganes de veure-la. Mira, ja haurem d'anar. I amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres a un infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consulta representativa i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.5.

Cause my dreams are bursting at the seams.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: la veu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:15 i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
1: Ràdio Cardedeu. És la una. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitzant l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 10:45. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la P7 a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dijous, 18 de juny de 2026. Avui continuarem parlant del Mundial, que ja ha acabat amb els seus primers partits. Ja han debutat les 48 seleccions amb els seus primers partits, com dèiem, de la fase de grups. Ahir, dues de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo, i l'Anglaterra, amb el blaugrana Anthony Gordon com a titular i Marcus Rashford, un altre blaugrana, veurem si segueix la temporada vinent, que va entrar precisament per Gordon, i marcant, va guanyar 4-2 a Anglaterra contra Croàcia. Avui, com dèiem, repassarem els resultats i també l'agenda d'avui, dels propers dies, d'aquest Mundial masculí de futbol. També parlem de futbol de casa nostra, amb l'actualitat del Sabadell, que demà, com dèiem, es juga l'ascens i el retorn al futbol professional, a la segona divisió masculina, i també tindrem bàsquet, perquè avui arrenca la final de la Lliga, a la Lliga ACB, amb aquest play-off final que enfronta València i Barça, amb els dos primers partits al Roig Arena, avui el primer, dissabte el segon. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial Masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: Al K, una de les candidates, la Portugal que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana Joao Cancelo, el que li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Pickel, que ha jugat aquesta segona part de temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia lidera, per tant, aquest grup en solitari, aquest grup K. El grup L, triomf d'Anglaterra en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda, amb un República Txeca Sud-àfrica del grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el Suïssa Bòsnia-Herzegovina i a la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, i pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes, la del primer equip femení i també la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona temporada com a primer entrenador, aconseguint tots els títols disponibles, els tres estatals, a més de la Champions, amb la final d'Oslo contra el Lió. D'altra banda, el Barça també ha anunciat la renovació de Giuliano Belletti com a entrenador del Barça Atlètic, que competirà de nou a la segona federació masculina. El brasiler, en aquest cas, signa fins al 2027.
0: D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional.
1: El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta, l'Alzamora, que entrena l'extècnic del Sabadell, Òscar Cano, en la tornada de la final del playoff d'ascens amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
0: Ja ho va fer el Sabadell en la semifinal contra el Real Madrid Castilla, recordem, en aquell cas remuntant un 2-0. I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans que segur que jugaran a primera federació masculina el curs vinent, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic.
1: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gaylan, el sastre tal com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com a escapulat, una al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà a l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació del lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena, i el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per el Baracaldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
0: En bàsquet, avui mateix, com dèiem, comença la final de la Lliga ACB entre València i Barça.
1: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del play-off. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: I encara en bàsquet, el nou Kitzanas Manresa continua incorporant nous jugadors. L'últim, avui mateix, ha fet oficial l'Ale Chibuzo Agbo.
1: Agbo, pivot nord-americà amb passaport nigerià, arriba al Cholet francès i signa per dues temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lukasz Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
0: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina entre Barça i Pozo de Múrcia.
1: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer puntet en un partit que va arribar a perdre per 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre a les 9 l'equip de Javi Rodríguez en vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
0: El Barça que ha confirmat en les últimes hores per ser la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
1: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: En tennis, Paula Badosa jugarà els quarts de final del Wita de Berlín.
1: La tennista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts del final del torneig l'alemanya contra la txeca Linda Novoska.
0: I un últim punt de ciclisme, perquè demà comença la tercera edició ja de la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
1: Santa Susanna al Maresme acollirà la sortida de la prova, que comptarà amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificatòries. La segona etapa serà a la Molina i la tercera diumenge sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: és dijous i encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. En final de temporada, Carme, diumenge serà en futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació

0: Dijous 18 de juny, 13 minuts gairebé passen ja de la una. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les seleccions. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després de que una de les altres candidates, de les candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana João Cancelo com a titular, no passés de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc. Escoltem el seleccionador de Portugal, Robert Martínez.
1: Primero dizer que un Mundial...
2: Primer de tot, dir que un Mundial és un torneig on passen aquestes coses. Hi ha moments en què els rendiments no estan al nivell. Recordem en el Mundial de Qatar, l'Argentina perd contra l'Aràbia Saudita i després guanya el Mundial. El 2010, Espanya perd contra Suïssa i guanya el Mundial, i aquells no van ser rendiments d'equips que poguessin ser guanyadors, però ho van ser. És un procés, ja vaig dir ahir que parlar de guanyar el Mundial probablement és una emoció que no ajuda a guanyar partits.
1: Probablement és una emoció que no ajuda a guanyar jocs.
0: Portugal, que també va en Portugal també va jugar Cristiano Ronaldo, que va igualar Messi en aquest cas amb 6 mundials, també convertint-se en una altra llegenda d'aquest tipus de tornejos amb 40 anys. I a la República Democràtica del Congo també, que suma un puntet cadascun en aquest grup K, que lidera en solitari Colòmbia, que va superar ahir per 1-3 a l'Uzbekistan. I al grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia en un dels partits més atractius del que va de Mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol també de l'encara jugador blaugrana Marcus Rashford, que precisament va substituir a Gordon ja a la segona meitat. També suma els 3 primers punts de Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda tindrem un República Txeca-Sud-àfrica al grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfrontarà contra Corea del Sud en el partit pel primer lloc. De fet, Mèxic i Corea del Sud van guanyar tots dos al primer partit. I al grup B, a les 9 de la nit, també avui jugarà el Suïssa, Bòsnia i Herzegovina, i a la mitjanit, a les 12, una altra de les anfitriones, Canadà contra el Qatar. Un mundial, per cert, en el qual hi ha 11 jugadors catalans, on hem anat parlant, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc. 3 d'aquests 11 són de Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Es tracta del jugador de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, el jugador del Barça, Dani Olmo, i el jugador del PSV, Ismael Seivari. Un d'ells ha tornat a fer història. Recordem que Dani Olmo va marcar el primer gol agarenc a la història dels Mundials, i Seivari, amb el conjunt del Marroc, amb la selecció del Marroc, doncs ha estat capaç de novament marcar un altre gol agarenc en un Mundial que s'espera que sigui històric per les dues seleccions, en el cas de la selecció espanyola, perquè recordem, és una de les favorites, i la selecció del Marroc, per intentar aconseguir repetir el bon paper del Mundial que es va celebrar al Qatar. Un Ismael Seivari que té moltes ofertes de molts equips i que no ha passat desapercebuda la seva temporada al PSV. En el cas de Dani Olmo, jugador ja contrastat en el Futbol Club Barcelona, i un altre dels casos és el debutant Marc Pubill, que de l'Almeria ha passat a l'Atlético de Madrid, ha disputat Champions amb el conjunt matalasser i ara té l'oportunitat amb Luis de la Fuente de disputar aquest primer Mundial de futbol. 3 històries, 3 vides diferents, però un mateix somni: intentar aixecar la Copa del Món 2026.
0: Gràcies, Miqui. Més futbol, més general mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar 2 banquetes, el primer equip femení, amb Pere Romeu ampliant el seu vincle amb el club fins al 2028, i la del filial masculí, amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027, en aquest cas amb el Barça Atlètic, a la segona federació masculina. D'altra banda, n'hem parlat també durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arrequinat rebrà demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora d'Òscar Cano a la tornada de la final del playoff d'ascens, amb l'1-0 en contra, recordem, de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que també haurà de jugar el seu paper. I també juga a pujar de categoria aquest cap de setmana al Badalona, que rep diumenge el Municipal del Compostela, havent de remuntar el 3-0 de l'anada. En aquest cas, molt més complicat ho té el conjunt badaloní. Més enllà de la part esportiva, el Club de Futbol Badalona ha presentat una nova imatge corporativa en les últimes hores. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
4: Bon dia. El Club Futbol Badalona va presentar ahir la nova imatge corporativa del club, a més del projecte de ciutat que pretén que tothom se senti identificat amb la marca escapulada. Per arribar

0: Aquest procés de transformació s'ha hagut de retrocedir fins als 123 anys d'història del club per conèixer dades en profunditat, sensacions i opinions de diversos socis i aficionats que han pogut viure les darreres dècades. Més enllà de la categoria en la qual s'hagi de jugar la pròxima temporada, el Badalona pretén continuar creixent com a club i com a marca, tant en l'entorn de ciutat com molt més enllà de les fronteres badalonines. El disseny de la nova imatge corporativa del club és un exemple de com tenir present la història mirant cap al futur. Aquesta és la valoració del CEO del Badalona, Marc Serra.
1: Jo crec que és el discurs que hem mantingut sempre, no? El transformar el club en un club de ciutat, recuperar la nostra essència, la nostra història, i aquest canvi, no, de una teja, més ben dit, d'escut i la marca que hi va darrere i els projectes socials que hem presentat, bueno, van en aquesta direcció, no? En fer que el club no només sigui club, sinó també sigui ciutat.
0: A l'acte, que es va dur a terme a les instal·lacions de l'hotel Badalona Tower, hi van assistir membres del consistori badaloní, patrocinadors, empreses col·laboradores i també exjugadors de l'entitat.
2: Gràcies, Ramon. També en aquesta segona federació masculina, tornarà a la part esportiva, on hi esperem que hi sigui el Badalona, i tornarà a competir el curs vinent l'Olot, que continua planificant la plantilla per tenir objectius més ambiciosos. Olot FM, Maniol Puigverd.
3: La Unió Esportiva Olot està construint una plantilla 26-27 amb l'objectiu de la permanència, amb més temps, si és possible, i per què no, amb l'objectiu de lluitar per coses més ambicioses de cara a la temporada 26-27. El director esportiu, Lluís Micaló, està treballant de valent. De fet, molt de fum treuen les oficines de la direcció esportiva de l'estadi municipal, una direcció esportiva que la primera tasca que va fer va ser la de renovar l'entrenador Roger Vidal, tercera temporada al capdavant de la Unió Esportiva Olot, del primer equip, i també el segon entrenador, Marc Rovirola. Jugadors que han renovat importants, posa el davanter centre Marc Mas, que ha acabat també amb 9 o 10 gols. A la defensa s'ha renovat a Roberta Costa, també s'ha renovat a Marc Fuentes i Martí Puigverd, que ja estaven renovats fa unes setmanes. Una altra de les renovacions és la de Pol Ballester, el porter de la Unió Esportiva Olot, que també ha renovat una temporada més, i ja seran més de 4 o 5 les temporades que el porter ha estat a la Unió Esportiva Olot en aquesta segona etapa. També hem de parlar de renovacions importants com la de Martí Soler, un dels jugadors de la temporada per a l'11 de Roger Vidal, jugador que ha jugat pràcticament tots els partits com a titular. De les baixes, cal destacar baixes com, per exemple, les de Jana Danés, el segon porter de la Unió Esportiva Olot, Nuja Marón, Carlos Martínez, dos jugadors que van arribar al mercat d'hivern. També baixes importants com les de Ruben Henry, màxim golejador de la Unió Esportiva Olot. I una de les baixes més sonades d'aquest mercat d'estiu és la de Pedro del Campo, un Pedro del Campo que després de moltes temporades, moltes d'elles com a capità del primer equip de la Unió Esportiva Olot, decideix abandonar el conjunt olotí perquè diu que ja no podria donar el 100%. De fitxatges, dos d'importants. Una és la del migcampista biguetà de 32 anys, amb experiència contrastada en aquesta categoria, Gil Muntades, provinent del Terrassa. I la segona incorporació és la de Walid Medeb, davanter centre barceloní de 22 anys, amb projecció, ambició i olfacte, provinent del Sant Andreu. Per tant, aquestes, de moment, són les dues incorporacions que ha fet la Unió Esportiva Olot.
2: Gràcies, Aniol. En bàsquet, avui és el dia. Avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem la presentació d'ahir. Els dos entrenadors, tots dos catalans, el de València, Pedro Martínez, i el del Barça, Xavi Pascual.
4: De ilusión, de ganas, de ambición. Es el donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada. Máxima dificultad, creo que para los dos equipos. Y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año. Hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno.
5: Con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada, pero a la vez estamos ilusionados, con ganas de que esto empiece y de poder estar competitivos al máximo de lo que podamos, intentar estar en cada partido en el partido, y si tenemos la oportunidad de ganar algún partido de los dos que vamos a disputar aquí, pues saltar a por él.
2: De fet, Pedro Martínez destacava també la il·lusió que percep als carrers de València per guanyar un títol d'ACB que no guanya des de fa 9 anys.
4: amb la il·lusió, no? Tenim molta il·lusió. Per al València Bàsquet jugar una final és un èxit molt gran, i el fet de guanyar, doncs, és màxima il·lusió, no? Jo ho noto pel carrer, amb els nostres aficionats, la il·lusió que els hi faria que siguin capaços de guanyar, no? Anem a intentar-ho, tenim tot el respecte per al rival, i creiem que si ho aconseguim serà després de moltes dificultats i de molt de patiment.
2: Pel que fa al Barça, l'equip que arriba a la final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i a semifinals d'aquests play-offs. Recordem que els blaugranes es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Rotgenera. Dissabte, en el mateix escenari, també a la mateixa hora, es jugarà el segon, abans que el Cerri viatgi cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I en futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt, us explicàvem ahir, se'l van dur dimarts al Barça amb una remuntada èpica al Palau, i guanyant a 5, un partit que perdien 0-3 al descans i 1-4 després per acabar guanyant els penals. Aquest impuls anímic ha de servir també per al segon assalt, que juga avui de nou al Palau Blaugrana. Escoltem la prèvia de l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
6: Como dije ayer a la media parte, perdiendo 0-3, este primer punto no iba a decidir la eliminatoria ni para un equipo ni para otro. Conseguimos sacar el partido a la épica, con un Palau que estuvo descomunal. Nos llevó en volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora pensar en el partido de mañana. Va a ser un partido totalmente diferente, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Avui a les 9 de la nit, aquest segon Pozo de Múrcia-Barça, Barça-Pozo Múrcia. El tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, ja a Múrcia. D'altra banda, també en futbol sala, l'Esportiu Rubí ha anunciat en les últimes hores que Jordi Archilla no seguirà sent l'entrenador del primer equip femení, que s'ha quedat a les portes, recordem, de l'ascens a primera divisió de cara al curs vinent. Ràdio Rubí, Siscolara García.
7: Sorpresa entre els seguidors de l'Esportiu Rubí femení en aquest futbol sala, i amb l'anunci ahir a la tarda del club de l'Esportiu Rubí de no continuar amb Jordi Archilla a la banqueta del sènior. Un tècnic que ha fet una bona feina en l'actual campanya, amb la quarta posició a la segona nacional grup 2 de competició i l'accés al play-off d'ascens, que van perdre en semifinals davant de l'Almagro, també i sobretot històric l'accés a la final de la Copa de la Reina, aquesta final a 8 disputada a Móstoles, així com també l'accés a la final de la Copa Catalunya, la qual es disputarà en l'arrencada de la pròxima temporada, amb 3 victòries davant d'equips de la Primera Nacional, tot plegat números que fan quedar-se orgullós per la feina feta al tècnic Jordi Archilla dins de l'Esportiu Rubí.
8: Estic molt content amb la feina que han fet les noies, la predisposició que han tingut, i per això crec que els hi vaig dir també que jo marxo d'aquí amb el cap ben alt, i elles poden estar molt satisfetes de la temporada que han fet, i així m'ho han fet arribar també elles, eh? Un any molt dur, eh? Vam començar el 18 d'agost fins al 10 de juny, 11 de juny, que vam fer l'últim entreno.
7: Jordi Archilla no amaga que voldria haver continuat, però que entén la decisió d'un club amb el qual aquesta emissora Ràdio Rubí s'ha volgut posar en contacte, però ha estat impossible per conèixer les raons. Les esgrimides davant de l'entrenador ha estat que volen buscar un nou projecte de cara al futur.

I fins aquí l'enjoc. Gràcies, Siscu. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Escolta.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
1: 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous, 18 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 18 de juny, avui arrenca la final de la Lliga CB de bàsquet, que enfronta un projecte en creixement, com és el València de Pedro Martínez, que ha jugat un gran bàsquet durant tota la temporada i ha arribat a totes les instàncies finals, incloses, per exemple, les semifinals de l'Eurolliga, contra un projecte que arriba al seu final, el del Barça de Xavi Pascual, un equip que ha tingut un any molt irregular, però amb jugadors molt experimentats, que estan acostumats a jugar en aquestes grans cites. Avui en parlarem d'aquesta prèvia, d'aquest primer partit, al Roig Arena, entre València i Barça. També avui es juga, en aquest cas al Palau Blaugrana, el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia. Els Blaugrana, recordem, es van endur dimarts el primer, en aquest cas amb una remuntada èpica al Palau, després d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en contra per acabar empatant a 5 i guanyant els penals. Veurem què passa avui en el segon, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. Bàsquet, futbol sala, però també futbol, evidentment, amb el repàs del Mundial i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial Masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: El K, una de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana, João Cancelo, amb el qual li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Pickel, que ha jugat aquesta segona part de la temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia, 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia, que lidera, per tant, en aquest grup K en solitari. El grup L, triomf d'Anglaterra en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda amb un República Txeca, Sud-àfrica, el grup A. A les 3 de la matí també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el suïssa Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà, jugarà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues de les seves banquetes en futbol, també les del primer equip femení i la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona temporada com a primer entrenador, aconseguint tots els títols disponibles, els tres estatals, a més de la Champions amb la final d'Oslo contra el Lió. I d'altra banda, el Barça també ha anunciat la renovació de Giuliano Belletti com a entrenador del Barça Atlètic, que competirà de nou a la segona federació masculina. El brasiler, en aquest cas, signa fins al 2027.
0: D'altra banda, anem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional.
1: El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta al Zamora, que entrena l'extècnic del Sabadell, Òscar Cano, en la tornada de la final del playoff d'ascens amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
0: I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans que segur que jugaran a Primera Federació el curs vinent: Europa, Sant Andreu i Nàstic.
1: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gailán. El sastre, com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com escapolat, un al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació de lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena, i el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per Baracaldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
0: En bàsquet, avui mateix comença la final de la Lliga CB entre el València i el Barça.
1: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits, amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del playoff. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: I encara en bàsquet, el nou Kidzanes Manresa continua incorporant nous jugadors, l'últim l'alè Chibuzo Agbo.
1: Agbo, pivot nord-americà amb passaport nigerià, arriba del Xolet francès i signa per dues temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lukas Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
0: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina, entre Barça i Pozo de Múrcia.
1: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer punt en un partit que va arribar a perdre 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre, a les 9, l'equip de Javi Rodríguez vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
0: El Barça, que ha confirmat, per cert, en les últimes hores, la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
1: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: En tenis, Paula Badosa jugarà els quarts de final del Wita de Berlín.
1: La tenista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts de final del torneig alemany contra la txeca Linda Noskova.
0: I un últim punt de ciclisme, perquè demà també comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
1: Santa Susanna, al Maresme, acollirà la sortida de la prova, que compta amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificacions. La segona etapa serà a la Molina i la tercera diumenge sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: I és dijous i encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. De final de temporada serà, Carme, diumenge amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia, des de 5 minuts abans la prèvia a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Dijous 18 de juny, 8 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les 48 seleccions participants. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després que una de les altres candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana Joao Cancelo com a titular, no passés de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al-Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc clar. Escoltem el seleccionador de Portugal, el català, el balagarí, Robert Martínez.
1: Nos precisamos de mejorar, nos precisamos de...
2: Necessitem millorar, necessitem tenir molta autocrítica, analitzar el partit i analitzar els 96 minuts. No tot ha estat dolent, hi ha moments abans del gol, després del gol, quan comencem la segona part. Connexions, espais que nosaltres busquem, tots els rivals són diferents. Per tant, la nostra responsabilitat és analitzar el partit, fer autocrítica i millorar. Aquest és el procés del qual ja he parlat, que és la fase de grups del Mundial. Nosaltres hem de continuar. Entenc que l'actitud dels jugadors és extraordinària i crec molt en el que poden fer.
1: Acredito mucho en aquello que podemos hacer.
0: A Portugal i la República Democràtica del Congo, que sumen un punt cadascun en aquest grup K, que lidera Colòmbia en solitari, després de superar ahir 1-3 a l'Uzbekistan. I el grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia en un dels partits més atractius del que ve de Mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol de l'encara jugador blaugrana, Marcus Rashford, que de fet va entrar a la segona meitat substituint a Gordon. També suma els tres primers punts Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda, un República Txeca Sud-àfrica al grup A. A les 3 de la matinada, també d'aquest grup A, una de les anfitrionades, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I al grup B, a les 9 de la nit, es jugarà el Suïssa Bòsnia-Herzegovina. I a la mitjanit, una altra de les anfitrionades, a les 12, Canadà, s'enfrontarà contra Qatar. Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes. És el primer equip femení, amb Pere Romeu ampliant el seu vincle amb el club fins al 2028, dues temporades per tant, i la del filial masculí amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027 amb el Barça Atlètic en aquesta segona federació masculina. D'altra banda, també n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arlequinat rebrà la nova creu alta al Zamora, de l'exarlequinat Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens, amb l'1 0 en contra de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que haurà de jugar també el seu paper. Ahir en va parlar el capità Rubén Martínez, que podria viure el seu quart ascens de categoria. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: El primer va ser amb la UD Logroñés en el play-off de la pandèmia, superant el Castellón a la tanda de penals. Dos anys més tard ho va tornar a fer amb l'Albacete, en aquest cas a la pròrroga i a Riazor. I demà vol culminar la seva segona promoció consecutiva amb el centre d'esports. Un objectiu que tenia entre sella i sella des del primer dia.
4: Yo siempre he creído en mi vida pues en ponerte retos bastante complicados de conseguir, pero siendo realistas. Y cuando firmé aquí, el objetivo mío era en dos años estar en segunda división. A lo mejor al principio podría parecer muy descabellado, pero bueno, son dos años que llevas día tras día trabajando para algo así, por lo tanto te emociona y te enorgullece. Hay que rematar la faena.
3: Tot plegat en una nova creu alta que tornarà a estar plena després que abans d'ahir s'esgotessin en qüestió de minuts el miler i escaig d'entrades que es van posar a la venda al públic general.

0: En bàsquet, avui és el dia, avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem a la presentació d'ahir d'aquesta final. Els dos entrenadors, tots dos catalans, primer el del València, Pedro Martínez, parlant de les claus d'aquesta final.
1: Lo normal es que sigui una final igualada, crec que també lo normal es que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, bueno, de posar dificultats al joc del rival, amb la incertesa de com serà el partit, de cap a on anirà, amb el ritme de joc, amb les sorpreses tàctiques, d'atac, de defensa. Però això és el bonic del joc, no? Que hi hagi alternatives, que es sorprengui.
0: I en el mateix sentit es passava també l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
2: Bueno, València, quan tirem d'aquests tres tòpics, sembla fàcil. Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte. Nosaltres tenim l'estil que tenim. Amb el nostre estil, em sembla que portem 93,5 punts per partit en playoff. És un estil diferent, és una manera de jugar un pèl diferent, però a la vegada també volem anotar i volem defensar bé, volem fer-ho tot, i serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important.
0: I un Xavi Pascual que no volia mirar, com Pedro Martínez tampoc, més enllà del primer assalt, el d'aquest vespre.
2: Porto moltes finals i hi ha finals molt igualades que acaben sent molt curtes, amb tres partits que es decideixen d'un punt i acabes perdent o guanyant, o eliminatòries amb victòries àmplies que arriben al cinquè partit i que ningú ha guanyat cap partit de forma complicada. Bé, no saps mai com pot anar. Ara, com deia el Pedro, estem molt centrats en el primer partit, amb com cada un dels equips l'afronta, com arrenca el partit, amb més confiança, amb menys confiança, amb més pressió, amb menys pressió, més encert, menys encert. El rival és dificilíssim, juga en factor pista a favor, a més, tenim un repte molt important per davant de nosaltres, però estem amb tota l'il·lusió del món per fer-ho.
0: El Barça, que arriba a aquesta final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i semifinals d'aquests play-offs. Recordem que els Brones es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I encara en aquesta Lliga ACB, de ja sense competició, el nou Quinsanàs Manresa continua reforçant la plantilla. En les últimes hores s'ha anunciat el fitxatge de l'Ale Tibuzo Agbo. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta d'un jugador de 24 anys i 1,98 metres d'alçada que arriba procedent del Xolet francès i que ha firmat un contracte amb l'entitat del Bages per les properes dues temporades. Tot i haver nascut a San Diego, als Estats Units, Agbo té passaport nigerià, un fet que farà que no ocupi plaça d'extracomunitari. El nou reforç del conjunt de Diego Campo destaca per una gran capacitat atlètica, versatilitat defensiva i habilitat en el rebot ofensiu. A més, posseeix una bona amenaça des de la línia de 3 punts, tant a peus parats com en moviment. En la seva darrera campanya a França, on va arribar a les semifinals de la Lliga en el seu debut a Europa, va signar unes mitjanes de 7,7 punts i 2,6 rebots per partit. Anteriorment es va formar a diverses universitats americanes, on va jugar, per exemple, a la Texas Tech Red Raiders, a la Boise State Broncos o a la USC Trojans.
0: Gràcies, Jordi. En futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt us ho explicàvem ahir, se'l va endur el dimarts al Barça amb una remuntada èpica al Palau, igualant a 5 un partit que perdia 0-3 al descans i 1-4 després, per acabar guanyant els penals. Aquest impuls anèmic també ha de servir per a que el trio de segon assalt, que juga, com dèiem avui, de nou al Palau Blaugrana. Escoltem a la prèvia a l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Pues después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
0: Un Javi Rodríguez que també destacava de nou la màgia del Palau, important també en aquest segon partit per anar a Múrcia amb un 2-0 i per tant amb match point.
4: Como entrenador seguro que es la primera, pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales, y cuando el Palau rabia, eso se nota. Y nosotros lo notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. Y va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest segon Pozo de Múrcia-Barça, Barça-Pozo-Múrcia, de fet, el tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, ja a Múrcia. En ciclisme, tot a punt perquè demà comenci la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb protagonisme en la primera etapa de les 3 de la de demà a la zona del Maresme, amb sortida i arribada a Santa Susana. Ràdio Calella, Jordi Terma.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable.
6: La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susana pren protagonisme en la competició, ja que acollirà tant la sortida com l'arribada de la primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les dues màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta volta que es va presentar ahir a Mataró, amb els 5 mallots que han de portar les líders de les classificacions, la Mataró, que és localitat on sortirà la tercera i última etapa. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9a vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina.
7: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions com són Marian Bosch i Demi Bollering.
5: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. S'iniciarà recorrent tota la carretera de la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se al parc del Montnegre i el Corredor. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La sortida neutralitzada tindrà lloc des del Camí de la Geganta. El control de firmes abans s'haurà fet a 9:45 i la sortida quan falti ben poc per les 11.
0: Gràcies, Oriol. En patinatge, avui s'ha presentat el Campionat de Catalunya de Lliure de Patinatge, on a la torre Josep Sánchez.
8: Primer, pel nivell dels competidors, amb medallistes al Campionat del Món com Héctor Díez, Arnau Pérez, Cira Bella o Paula Román. I segon, per l'ús de l'anomenada pista blanca, una superfície exclusiva, habitual en grans competicions internacionals i que s'utilitzarà per segona vegada en un Campionat de Catalunya Lliure. El president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, ha destacat l'ús d'aquesta pista durant la presentació del campionat que s'ha fet aquest matí.
9: És una pista que s'ha fet expressament per modalitats artístic, està feta a Itàlia, té les resines adequades perquè es patini en condicions, el que veurem la cap de setmana 27 o 28 serà un espectacle únic.
8: Els 62 participants en el campionat es distribuiran entre les 4 categories, masculí, femení, júnior o sènior. El divendres es faran els entrenaments oficials, dissabte hi haurà els disc curts i diumenge els llargs. José Luis Álvarez, responsable de patinatge artístic de la Federació, assegura que hi haurà un gran ambient al pavelló Sant Jordi.
10: A nivell individual, evidentment, aquest és el campionat que arrossega més quantitat de gent, perquè ja no és els propis seguidors d'un club o d'uns patinadors determinats, sinó que aquí s'aplega gent que no té absolutament res a veure amb els patinadors que estaran participant.
8: Diumenge, dia 28 a la tarda, el campionat es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més amb l'actuació dels participants amb millor rànquing en cada una de les categories.
0: Gràcies, Josep. Això serà la setmana vinent, com dèiem, els 27 i 28 de juny, aquest campionat de Catalunya Lliure de Júnior i Sènior de patinatge artístic a Torredembarra. I a més coses, aquest dissabte se celebrarà a la Fondarella, al Pla d'Urgell, la primera trobada inclusiva de gimnàstica artística que reunirà uns 200 gimnastes. UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Les Terres de Lleida fan una nova passa endavant en inclusió, respecte i convivència amb el món de l'esport en general i el de gimnàstica artística en particular com a protagonista. Fondarella acollirà la primera edició de la trobada inclusiva on hi participaran 200 gimnastes procedents del FEDAC, el Club Gimnàstic Bellvís o Down Lleida. Maribel Moncusí, directora tècnica del FEDAC, destacava la necessitat d'organitzar esdeveniments d'aquest calibre i potenciar la pràctica de gimnàstica des de ben petits i trencar així barreres. L'escoltem.
12: No necessiten tant, amb tota la naturalitat del món, ells ho veuen normal i els altres també ho accepten amb normalitat. Vull dir, és bonic, eh? Si ho veieu, vull dir, nosaltres en tenim 4 actualment al club. Vull dir, pues ojalà, i són down, pues ojalà vingués un autista, ojalà, però clar, el gran problema és que no venen.
11: La trobada se celebrarà a la pista que hi ha al costat de l'escola de Fondarella i busca ser una pedra més en el camí de poder construir un pavelló inclusiu comarcal al municipi. L'alcalde de Fondarella, Xavier Costa, ho pressupostava tot plegat en uns 7 milions d'euros necessaris per tirar endavant aquest projecte i deia que es troben en un punt de veure de quina forma es podria arribar a aquest capital. Tornant a la trobada inclusiva, aquesta se celebrarà a Fondarella el dissabte a partir de 9:15 del matí amb un esmorzar per tot seguit d'un altre tret de sortida de l'esdeveniment que s'allargarà fins al migdia.
0: Gràcies, Sergi. I abans d'acabar, un últim apunt. Tarragona acollirà aquest cap de setmana els i les millors karateques de l'Estat amb el Campionat d'Espanya que es disputarà a l'Anella Mediterrània, al Palau d'Esports Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
13: Prop de 1.300 karateques distribuïts en 277 equips procedents de totes les comunitats autònomes competiran en aquesta cita esportiva que arriba per primera vegada a Catalunya. La competició arrencarà divendres a les 5 de la tarda amb les proves tècniques i de paracarate. Dissabte serà el torn de les categories cadet, júnior, aleví, infantil i juvenil, mentre que diumenge es disputaran les categories sènior, considerades les més destacades del campionat. Antonio Moreno, president de la Federació Espanyola, ha expressat la seva satisfacció perquè el campionat arribi a Catalunya. I també s'hi ha referit Francisco Fiori, que ha animat els visitants a descobrir Tarragona.
14: Que todo el que venga a nuestra ciudad disfrute de la maravillosa ciudad que tenemos, que tenemos un anfiteatro romano que tiene historia, pero este fin de semana el anfiteatro lo vamos a tener aquí y va a ser la historia moderna de Tarragona.
13: L'entrada al recinte serà gratuïta i totes les jornades es podran seguir en directe a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Karate i de la plataforma La Liga Plus.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que, sobretot, afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, afecta

0: aviat va estar controlat, perquè només cremava i contra i vent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs com que apretava el vent, doncs corria bastant.
1: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
2: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
2: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
2: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos Alstom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
4: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura, y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
5: Notícies en xarxa.
2: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
6: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
7: Teníem clar que havíem d'apostar, doncs, per poder, doncs, fer, doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat, doncs, de poder, doncs, ampliar, doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
6: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
9: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.

0: Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
2: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura.

0: Maria de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte de Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tucci. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
2: So when they wear this VR...
3: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
1: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
4: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
4: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
0: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
4: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugranà, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
5: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
8: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost, i demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la...

0: bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que en tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament i deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt amb Ellie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
24: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
23: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Elles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
25: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
23: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestre assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transports amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
26: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
27: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
26: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
28: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
26: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
2: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el... reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
26: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
2: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent, ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
26: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. Totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte Home, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
3: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
2: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
1: Notícies en xarxa.
4: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
6: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Ask yourself.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Està. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 2:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
3: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
2: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
4: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
5: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
4: I no passa res per dir-ho.
5: Benvingudes a...
4: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I te la veure on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta. Mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ai, la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era.
6: No?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya. I és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
7: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Gràcies.
6: Què tal?
9: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
9: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
9: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic. Sí.
9: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
9: No, al contrari.
6: No té per què?
9: En un alt percentatje hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
9: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
9: O fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
9: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
9: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
6: pues sí,
9: ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí, tot, no, així.
9: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà yeah, es va desfer. Mm-hmm. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva base analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada, està embarassada.
6: Oh.
9: Aprofitava aquest dinar familiar.
7: Va ser
9: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
9: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
9: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
9: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
9: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom, havia de

0: o
1: ja.
0: Puxi i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada i diu, ai, mare.
1: Sí, no, a vegades no, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen el, si estan sí. diagnosticats no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses perquè ell és una mica més, m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment i sí que m'estreso, amb això.
1: Ja. Bueno, també és important posar límits encara que tinguin una discapacitat o que no, o que els veiem diferents.
2: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
1: Sense perdre'ls de vista.
2: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
1: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també
1: ho visc així. Sí, sí.
2: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
1: Sí, això també ho has sentit?
2: Sí.
1: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
1: No? I llavors quan són adolescents van a fer botelló en els parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
2: Algú tenen.
1: Algú passa allà.
2: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
1: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
1: han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... Bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
2: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ics Fràgil.
1: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'Ics Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
1: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
1: Uh-huh.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
1: Ah.
2: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
1: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
2: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja de ser així, suposo.
2: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços... No.

0: No,
1: ja no, perquè al final has de fer més dolç, no?
2: Sí.
1: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
2: Sí, i llavors no. Dius, pues bueno, és igual, deixem-ho com sí. Està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills, digo, pues venga.
2: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
0: Sí, sí.
2: Els deuen de conèixer molt quan és, o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
2: No, veus?
1: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí, sí que s'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn, o sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
1: Ja.
2: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
1: bueno. Fa mal, no?
2: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
2: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues lo mateix. Sí. I també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues amb el grup de bàsquet, d'especials, amb el grup del futbol, d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
1: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
2: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
1: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
2: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
2: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, però uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
2: Organitzar la cosa per poder fer tot
0: sempre
2: això.
0: Ells són com al centre i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
2: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
1: Tingueu.
0: Suposo que, bueno,
2: la Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà, per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
0: I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
1: Yeah.
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat, a la xerrada de la Mireia Grossman, no?, que deia... Ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
1: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
1: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
2: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
1: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
2: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny en avió i a l'altre lado del mundo.
1: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Sí,
1: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
0: Ja.
1: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
1: Has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
1: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
1: Hem
0: anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
2: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
1: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no t'agòbies, doncs ja està.
2: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
1: exacte,
2: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
2: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, el centre d'esport de sexe fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
2: sí,
0: i pots anar.
2: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què fer amb ella,
2: no saben
0: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
1: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
2: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
1: I dic,
2: bueno,
1: van
2: preguntar ella.
1: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
2: Pobre.
1: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants el van fer allà, i mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
1: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
2: No hi ha.
1: Però sí, es fan dones. Sí. No? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU, adormida, sedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
1: No, la seda.
2: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
1: Sí.
0: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
1: Els tràmits.
2: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
1: Sí, sí, el tema dels
2: és
1: tràmits
2: acabat,
1: és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
1: Fins que tinguis un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la
2: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic i el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anar a ordinària, amb una escola amb CIA, i després vam valorar que no, la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. La nostra casa, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
1: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i que en acabar em va dir gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa, tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
1: I és més fàcil que
2: de SOTEO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
0: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SOTEO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
1: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
1: I hi ha molta gent que hi ha... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó
2: i que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
1: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar, no vol escoltar, no. I ja està, cada uno,
0: i són la majoria,
2: molta gent.
1: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
2: sí.
1: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
1: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
1: Sí,
2: i...
1: que
0: cert.
1: Es necessita, no?, això.
0: Sí.
1: Quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, també vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí.
0: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses, no, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans,
1: una mica d'aire,
2: pues no.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí.
0: I que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de... penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més,
0: sí.
2: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
1: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de les pors, no? Sobretot pensar ara... amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap?
2: Exacte.
1: Llavors...
2: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
1: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo hagués pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
1: Sí,
0: dius, carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
1: Qui s'ho planteja? Els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
1: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh? De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
1: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
0: Sí, veritat.
1: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
1: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
1: I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
1: ningú,
2: si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
1: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas,
1: som les dues úniques, meves filles.
2: Jo, en el meu cas, la Mireia no tinc diagnòstic encara.
1: Mira, no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
1: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
1: no? Encara que no tinguem la mateixa afectació.
0: Tot és molt semblant.
2: Que ens passa el mateix.
1: Sí
0: que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
1: I és allò de... veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare?
0: Exacte,
1: sinó que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bon, en fi,
2: pues,
1: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
1: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí.
1: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no, vosaltres.
1: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
0: Molt senzill, així molt... bueno,
2: clar, resumit,
0: com la vida.
1: Sí, sí.
2: I resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
1: Sí. I enhorabona per la força que que teniu i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem
1: exacte
0: en aquesta lliga.
1: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
1: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
1: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
1: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Sabadell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
3: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
5: Pecat Original,
4: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
5: Un bon coti, una escultura amb història, un monarc de volta i moltes coses més.
4: Avui parlem de l'origen, i no l'origen del món, sinó de l'orella tallada de Van Gogh.

0: Veritat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Bé, confesso que estic molt emocionada pel capítol d'avui, Núria. Avui arriba el safareig del bo, però del bo de veritat. Perquè avui serà un capítol que podria emetre Telecinco.
2: Ens quedarem curtes, amb mitja horeta tenim per poc.
1: Literal.
2: Però en tenim ganes i hi ha moltes històries a explicar avui.
1: Sí. Llavors, la primera, vale? Avui parlarem de Van Gogh. Havíem de parlar de
2: havíem
1: Van Gogh
2: de parlar
1: en el podcast.
2: De Van Gogh, havíem de parlar de Van Gogh.
1: Sí, hi ha coses que han de caure i aquesta és una. I ho farem amb duos artístics, vale? Que van ser com importants en el moment i alguns no es podien ni veure i d'altres pues, van acabar tenint petites disputes, com és el cas de Van Gogh. Llavors, per un costat tenim en Vincent,
2: pels amics.
1: I en Paul Gauguin, vale? En Gauguin no sonarà, és una miqueta nínxol, jo ho sé, però quan acabem el podcast la gent sabrà qui és, tu també.
2: Gràcies.
1: Podreu empatitzar o no amb ell. Saps com la història típica que t'explica una amiga d'un amic i acabes sent tu l'amic més? Pues,
2: sí,
1: igual.
2: Ja parlarem d'altres dues. Crec que també era important, o creiem que també era important parlar d'escultors i arquitectes, perquè hem parlat força o parlarem força de pintors. I la idea és que ens entrenarem en Borromini i Bernini. Val? I llavors parlarem de tots els...
1: Fettuccini.
2: De tots els intríngulis entre els papes, mecenes i les vides de cada un i un bon drama del barroc romà. I també parlarem una mica per sobre de Leonardo da Vinci i Miquel Àngel. Però comencem per Van Gogh, que a l'Ari li encanta i ens explicarà moltes coses.
1: Vale, és que molt bé Van Gogh, no? Tipo, crec que és com la Gioconda, o sigui, espero que és com la Gioconda, de que poca gent,
2: que sí,
1: o sigui, poca gent sabrà de que no estem parlant d'això.
2: Almenys el nom segur que els hi sona, tampoc.
1: Esperem.
2: No sabem, però...
1: Vale, però, a veure, què sabem realment d'aquesta persona? I farem un treball de camp que es diu preguntar-li a la Núria què en sap de Van Gogh.
2: Així, grans trets, el que jo recordo de Van Gogh és, a part de que es va tallar l'orella, que després l'Ari ja ens explicarà, i a part de l'oreja de Van Gogh, el grup musical... També, com els colors característics, he llegit, però no sé si és real, que era daltònic i per això pintava amb aquests tonos.
1: Pot ser.
2: I també que això ha passat, com amb altres persones, que es va fer famós un cop mort, no? I que no va ser com gaire triomfador durant la seva vida.
1: És que, de fet, o sigui, aquí és com que surt la frase de els artistes... no es comencen a guanyar la vida o no comencen a ser reconegut fins que no es moren. Literalment, o sigui, va ser... com el cas més evident. Llavors, a veure, pobre Van Gogh va ser una miqueta desgraciat. Va tenir una vida desgraciadeta perquè no va tenir molta sort. Hi ha gent que neix amb la flor al cul. Van Gogh no va ser aquesta persona. Llavors...
2: Amb el girassol, en tot cas.
1: Efectivament.
2: Segueix entestat. Ja. És que només entra en bucle. No
1: m'encanta, m'encanta. O sigui, m'ha encantat. Vale, ja per començar, ja va néixer... amb el peu esquerre, diguem-ne, perquè abans d'ell, els seus pares, malauradament, van tenir un fill que va néixer al poc de... Ai, va morir al poc de néixer. Uf, vaya dislèxia, com acabo de fer. I, o sigui, el nen aquest que es va morir...
2: Ai, és que no em faig sense gràcia, perdoneu.
1: No, molta gràcia, perdó, però no, o sigui, m'ha fet gràcia la dislèxia, no que es morís
2: no,
1: el
2: no,
1: nen.
2: No, no, o sigui, que el Van Gogh va néixer, abans del Van Gogh va tenir un germà que
1: exacte,
2: va néixer mort.
1: Efectivament, i li van posar Vincent. I com que es va morir i, va, el, i el Van Gogh va néixer bé, li van posar Vincent en honor.
2: Crec que era com una d'esto típica perquè el Salvador Dalí també li va passar, el seu germà també es va morir abans d'ell, d'aquell nasqués, i quan ells s'anaven a dir Salvador i van dir, pues Salvador també.
1: Pues que em sembla creepy, no?
2: Literal,
1: tipo,
2: a mi
1: no
2: també.
1: Sé,
2: sí.
1: Cada persona és única i ha de tenir
2: el seu nom.
1: Penso,
2: exacte.
1: Penso. Ja comentareu. Llavors, Van Gogh, vale? El seu germà Theo, o sigui, van ser molts germans, però amb el que es va portar més va ser amb en Theo, que va ser una miqueta com qui li va fer de pare. Era el germà petit, però li va fer de pare.
2: De fet, tinc entès que només va vendre com un quadre, no? I que li va comprar el teu.
1: Efectivament, que va ser el quadre dels girassols. Val. Llavors, va ser l'únic que va... o sigui, com bé tu has dit, se li va comprar en vida. I és fort perquè és un quadre de 900 que en va, dir, que en va pintar i 1.600 dibuixos. O sigui, és fort.
2: Però entenem que hi anava a algun lloc i intentava vendre'ls, no? I que...
1: Bueno, sí que és veritat que va tenir una època en la que va anar a París i es va relacionar amb altres artistes i això que en parlarem ara una miqueta més endavant, però molta part d'aquesta producció la feia per ell. La pintava a casa i molts quadres estaven o en el poble o a la mateixa casa d'en Vincent. Llavors, total, que és una barbaritat la d'obres que es van pintar. La major part de pintors famosos no en van fer ni una quarta part, literalment.
2: Fort.
1: I, sí, sí, és fort, és fort. I bé, o sigui, el Theo, a part de comprar-li aquest únic quadre, també és que li financiava els materials i les pintures perquè sabia pues, que això li feia feliç al seu germà, el cuidava.
2: Què vols dir que el cuidava?
1: O sigui, en Van Gogh, tant per fons d'aquella època com per investigacions que s'han fet a posterior, s'ha diagnosticat que tenia un trastorn de la personalitat, un TLP, bipolaritat amb episodis de depressió, epilèpsia i esquizofrènia paranoica. Llavors, en aquella època, com ja sabem, que és el principis del segle XX, finals del XIX, tot el tema de la salut mental estava zero tractat i zero ben vist, i era el raret, el que no sabien per què tenia un mal caràcter, tal, tal.
2: Bueno, llavors, sort que estava viu, perquè, vull dir,
1: clar, clar,
2: el podien haver matat directament.
1: Efectivament.
2: En aquella època i el context.
1: Sí, sí. I, o sigui, a més, tenia un temperament molt inestable, òbviament, i no podia treballar. Llavors, per això el seu germà el tutoritzava, li passava diners, etc etc. Llavors, com que era un incomprès, això va fer que visqués molt aïllat i canalitzés els brots dels seus episodis pintant.
2: Que ara, o sigui, és una pràctica molt més recurrent, no?, que s'utilitza com de forma terapèutica, però en aquell moment és això, que potser la gent deia, ostres.
1: Exacte, exacte, en plan, sí, que està, bueno, això, que no estava ni ben vist. Per això hi ha tanta producció a la seva obra, no?, perquè quan tenia un brot ell canalitzava a partir de la pintura, però es podia passar hores i hores pintant llenç rere llenç, com si fos una màquina. I el que és curiós és que, clar, nosaltres veiem i diem, hola, que guai, no? Saps quins colors, quines formes, tal. Però realment ell va arribar a afirmar que és així com ho veia. O sigui, que a través dels seus ulls ell veia això. Llavors era com una realitat molt distorsionada, però que era com ell ho percebia. I ho trobo entre maco i uf. I el que passa és que va dir, bueno, me'n vaig a París, saps? Perquè en aquella època tothom anava a París, vale. Els superartistes bohemis anaven a París, l'època del Moulin Rouge, de la peli, no sé si l'heu vist, increïble peli.
2: Aquí hi ha rumors que es va enamorar d'una prostituta, pot ser? I el que no, o sigui, bueno, no sé si entra aquí quan es talla l'orella, no? O ve més tard.
1: Vale, ve més tard. Posa una mica en context. O sigui, a París va conèixer molts artistes contemporanis de l'època i amb un dels que va fer així bones migues, és com un altre restaurant, a veure si ens conviden a un esmorzar, bueno, va conèixer això, en Pablo Gauguin, i es van acabar fent com íntims. Aquest senyor era un pintor que va com assentar les bases de l'art modern així anant ràpid, però perquè us feu una idea, actualment els quadres d'en Paul Gauguin són els més cars. Vale. Al mercat, que dius, jo hagués dit un Botticelli abans, per exemple.
2: Literal, no tinc ni idea ni quina cara fa el Paul Gauguin aquest.
1: Exacte, no, busca'l. Fa una miqueta de com por. És com sí, un senyor no és una miqueta peculiar.
2: Literalment, sí.
1: Total, que en Vincent li va dir, ei, Paul, vine't a Arles on visc a fer una estada i pintem junts.
2: Entenc que tenien com un tipus de relació sentimental.
1: Que sapiguem, no. Els dos eren bastant hetero i bastant heterobàsics.
2: Ah, vale, perfecte.
1: Llavors, perquè una altra cosa que els molava molt, a part de pintar, era anar de bordels.
2: Ah, perfecte.
1: O sigui, d'anar de prostíbuls, vale? Tal. I allà hi havia un bordel, en concret a Arles, on vivia Van Gogh, on estava una senyoreta que es deia Rachel.
2: Vale.
1: No la de Friends.
2: Podem dir que la disputa entre els dos va ser per la Rachel?
1: Per l'amor d'esta mujer, eh? O sigui, realment una de les suposicions és que sí, però no se sap ben bé. Llavors, el dia 23 de desembre, que dius, ja me joderia, no?
2: Ja me joderia
1: abans de Nadal, sí. Tio, el 23 de desembre del 1888 estaven davant del bordel on treballava la Rachel, el bordel d'Arles, i es van començar a discutir, no se sap ben bé per què, o sigui,
2: vale.
1: Però bueno, allà aferrissadament, els dos amics. Llavors, en Gauguin, atenció, perquè això és bastant fort, perquè vale que era el segle XIX, però bueno, Aquest senyor portava una espasa a sobre.
2: Lo típic.
1: Vale.
2: No? Ara tenim amics que van amb la seva navalla o la seva clau Allen, pues una espaseta. Vale.
1: Efectivament, portava una fucking espasa a sobre i res, pues que ell sabia molt d'esgrima, suposo que per això la portava. Es va enfadar tant amb en Vincent que li va tallar l'orella.
2: Lo fort que realment la història, bueno, no sé, potser la gent que escolta el podcast dirà que no, però jo crec que va passar la història com que el Vincent estava boig i es va tallar l'orella per suïcidar-se.
1: Efectivament.
2: I literalment no va ser així.
1: Efectivament, efectivament. Es va acabar suïcidant, però no...
2: O sigui, però que no va morir de tallar-se tampoc l'orella.
1: No, no, és que tot el que dèiem dels bulos, o sigui, fort. O sigui, realment, d'una cosa que hi havia tant misteri, realment és un pavo boig que portava una espasa a sobre i perquè li devia dir burro, li va fer res.

0: Francescos italians, no? Saps? En plan, és el típic nom d'alemany.
1: Sí, totalment. Sí.
0: I la Rita Wildegans.
1: Perfecte.
0: Aquests dos senyors han estat investigant durant 10 anys el que va passar aquella nit. I els informes policials va dir, o sigui, posa que va ser un duel entre els dos, supermedieval. I llavors en Van Gogh va agafar la seva orella tallada, la va embolicar amb un mocador, va picar la porta del bordel i li va dir a la noia que va obrir la porta, que no era la Rachel, que li entregués a la Rachel la seva enamorada.
1: Lo turbi? O sigui, no, primer la cara de la noia al veure... És que... Vull dir, literal... Bueno, no sé, les pel·lis, quan passa això, són com... com negatiu, saps? No, perquè
0: sí,
1: t'estàs
0: declarant. Sí, és una amenaça de mort.
1: Exacte, literalment és amenaça de mort.
0: Et tall un dit,
1: saps?
0: I l'entrega... Sí, sí, no, no. Llavors, el més fort és que li va fer aquesta entrega perquè... O sigui, li va entregar l'orella, perquè és que us petarà el cap a tots.
1: És literal, jo pensava que s'havia tallat l'orella i mort.
0: No, no.
1: Bonjour i aquí...
0: No, no. O sigui, el fort és això. Quan en Van Gogh va arribar a Arles, al poble aquest, va anar com a una espècie de corrida de toros. Vale,
1: vale, lo típico.
0: Lo típico francès, sí, però com que és molt fronterer, bueno, no ho sé, es veu que hi ha la tradició. La vida, el Sant Fermín francès, de cop. Sant Fermín. Total, en Van Gogh va veure que un cop el torero mata el toro, no? Com a triomf, s'enduien una de les orelles de l'animal. I llavors, en el cap d'en Vincent, era com un... Bueno, ja que, suposo, ja que m'han tallat l'orella, dóna-li a la triomfadora del meu amor, o a la senyora del meu amor, o alguna cosa així de l'amor.
1: Ai, que asco, eh? O sigui...
0: Literalment. Vale, el més fort de tot és que quan li tallen l'orella, o sigui, en Vincent va sol cap a casa, que dius... Es va posar a dormir com si res, que jo potser em moro del dolor, vale? O sigui, literalment em tallo un paper 100%. I me moro. I no se sap si el dia següent o al cap d'uns dies se'l troba un poli o dormint o en coma al llit,
1: vale,
0: amb un bassal de sang, i en Gauguin estava de camí a Tahití, literalment, literalment. I al cap d'uns anys de tot això, vale, no van parlar més.
1: Passa això, se'l troben amb sang, però el recuperen i viu.
0: Exacte, viu,
1: fort,
0: continua la seva producció, continua amb la seva vida, en Gauguin i ell es deixen de parlar.
1: Amb una vena al cap.
0: Exacte, es deixen de parlar ja per sempre, fins que en Vincent s'acaba suïcidant allà al poble, al costat del cementiri. Suposadament no se sap si realment es va suïcidar o no, perquè el tiro és un tiro d'escopeta i se'l va fer el pit. Llavors és una miqueta complicat, no?, una escopeta.
1: Home, pues potser va tornar al Gauguin i va dir te voy a dar lo tuyo, voy a rematar la faena.
0: Tracatrà.
1: Però, real, no sé si la gent sabia la història, però jo pensava que s'havia mort amb el tall d'orella. Vull dir, i fort també que el Gauguin aquest aspirés així, ole, chao,
0: ja, ja.
1: Que en principi eren amics.
0: Clar, clar, clar. Vull dir, és que jo no sé si has estimat mínimament algú, encara que sigui, no ho sé. Vull dir que li ha rebenat l'orella amb una espasa,
1: loco. Sí, potser a part de l'espasa portava l'escopeta i...
0: Sí, va fer un remat allà.
1: Se'l va carregar després de tornar de Tahití.
0: Potser tenia enveja, també pot ser. És que en Vincent era bo, el que passa és que ningú li va fer creure. Totalment, fatal, molt malament. Però bueno, tot això, vale, tot aquest duel que sembla medieval, ens porta a parlar del Bernini i Borromini, que no eren medievals, eren barrocs, però bueno, em recorda com èpoques més antigues.
1: D'aquests, o sigui, aquests em sonen, italians,
0: exacte,
1: més propers.
0: Em fa molta gràcia, haig de dir, que els noms... Perquè sí, és com que fan rima.
1: Tot acabat amb ini.
0: Sí. És com
1: Ariane
0: que...
1: Ini, sí, de cop.
0: Sí.
1: Em menjo un panini i tal.
0: És com si et pedit apellidos italianos. En fi, per un costat ens trobem en Bernini, vale? Un escultor, vale, arquitecte boníssim. Jo soc superfan, m'encanta aquest senyor. I va ser un geni del seu temps. Va destacar moltíssim en escultura, va ser un revolucionari, lo típic, vale? Però el tema és que era molt èpic, en part, per dues coses. Una, perquè treballava amb marbre i aquest marbre tu el veus en directe i sembla tela.
1: Real, no?
0: De lo ben, o sigui, de lo ben fet que està a nivell textura. I també perquè feia una cosa molt curiosa, que és, una de les seves escultures és el David que va matar el gegant Goliat. Llavors, per exemple, aquest el representa com un segon abans de tirar-li la pedra. Llavors és com que sap triar molt bé el moment anterior l'acció forta que passa a la història, i això no, no

0: estava vist.
1: Quan vam anar al Prado, no sé ara si era un Bernini, però hi havia alguna cosa que vam veure com aquest tipus de fer.
0: Que sembla, sí, que sembla el sí, com Caravaggio, no?
1: Podria ser, no ho sé.
0: Bueno, era més clar obscur, però...
1: No, però amb escultura, eh? Vull dir que veiem la...
0: Ai, ara no me'n recordo.
1: No sé, jo tampoc.
0: Però pot ser, perquè
1: però,
0: veiem
1: el barroc. Què va passar amb el Bernini i el Borromini?
0: Vale, en Bernini era un senyor molt extrovertit, era molt guapo, tenia molts lligues, era un xulo... Vale. Llavors, què passa?
1: M'agradaria saber que era guapo en aquella època, també.
0: Ostres, busca'l, eh? Perquè, o sigui, busqueu-lo. Era guapo. Jo, a mi m'hagués agradat. És com, si hagués de triar un crush de la història...
1: Ostres, Ariadna.
0: Ai, en Bernini m'agrada, noia, tu. Perquè té bigoti, oi? Crec recordar.
1: Ostres, ja. Ostres.
0: Fetitxes.
1: Però si és un... Ostres.
0: Fortes.
1: Bueno, vale.
0: Bueno, mireu, jutgeu vosaltres.
1: O sigui, clar, bueno, comparant amb els altres, però, madre mia... Well, vale.
0: Total, els papes, com que anem amb aquesta actitud de ha, i a sobre...
1: Els papes de Roma, dius,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perdó. Nostres...
1: Vale, és que l'Ari li diu als seus pares els papes i clar, m'ha quedat, què?
0: Sí, o sigui, els papes de Roma, dels diferents que van anar passant, li van anar donant molts encàrrecs, perquè més que hi ha bé, tal, tal. Llavors, o sigui, sabia que ho podia fer amb la punta i saps? Era com una persona molt, molt executiva. Mm-hmm.
1: I té pinta que el Borromini era al contrari.
0: Efectivament.
1: Ell... És que més els noms, com Manet Monet, otra
0: vez. I tot, total. Total. En Borromini era arquitecte, no era escultor. I era al contrari, com tu has dit, en plan superreservat, molt religiós, molt repel·lent, era auster, callat, era un geni, però no va tenir literalment la flor tant al cul com en Bernini en moltes coses. Llavors, ell també li encarregaven moltes obres i tal, però al final vivien en una eterna competència per destacar i ser el millor i fer millor l'encàrrec de l'anterior. I el que mola és que a través de les obres es tiraven pulles.
1: Com feien això? No m'ho puc... Bueno, explica.
0: De cop es tiraven un roc al cap, no. El tema és que, per exemple, la història més coneguda, que serà la que explicarem avui, ¿vale?, és que a la Piazza Navona, no sé parlar avui, la Piazza Navona de Roma, que és una de les més importants, hi ha una font al mig. Aquesta font representa quatre rius dels quatre continents que es coneixien en aquella època. El riu Nil, el Ganges, el riu de Plata i el Danubi. Cada un d'ells estava, o sigui, està personificat en forma de persona.
1: De persona.
0: Total, el riu Nil... Vale, el representa un senyor.
1: El riu Nil, eh? Sí. Crec que mai havia Nil, de cop.
0: La vida. Total, el riu Nil està just davant d'una església, que és l'església de Sant Agnès. Vale. Aquesta església la va fer Borromini i l'escultura de la font la va fer Bernini.
1: Vale.
0: Llavors, es diu la llegenda, perquè això hi ha coses que molts investigadors que no estan d'acord, però ens agrada, vale? Que és que el riu Nil fa així.
1: Vale.
0: Està així a l'església.
1: S'està tapant la cara.
0: Exacte. I, o sigui, representa que li està fent una humillació pública de vaya mierda iglesia has hecho Borromini.
1: No quiero verte.
0: Exacte. I, bueno, sí que al final és una lluita de sabres.
1: Bueno, d'egos entre ells també.
0: Exacte. Llavors, Borromini tampoc es queda curt i, per exemple, o sigui, li van encarregar una obra al costat de la casa de Bernini. Vale. Llavors... en una de les inscripcions, o sigui, va com voler assenyalar que al costat vivia Bernini personificant-lo i posant-lo unes orelles de burro, com si fos el Pinotxo.
1: Ai, és que seria tan divertit haver viscut aquests piques. Bueno, m'encantaria.
0: Sí, sí, són piques com el com es diu, el Winnie the Pooh Gentleman.
1: Literal, és que tal qual. Jo he buscat una mica i hi ha pique també entre Leonardo i Miquel Àngel.
0: Aquest me l'has d'explicar tu, 100%.
1: Mira, Leonardo m'ha parlat l'altre dia que se'l coneixia com un geni i que també és... O sigui, ell mateix es veia així, no? Llavors, què passa? Ell se'n va de Florència i quan torna es troba que no és l'únic que deslumbra entre tothom, sinó que apareix Miquel Àngel i que està triomfant sobretot perquè havia fet l'estàtua de David en aquell moment.
0: Ai, clar.
1: Llavors, el Leonardo venia d'acabar de fer l'últim sopar i estava pintant en aquell moment la Gioconda, que en vam parlar l'altre dia.
0: Aquí, pobre xaval.
1: I llavors van conviure a la mateixa ciutat, que al final, si heu anat a Florència, no és tan gran i que jo crec que es devien trobar pel carrer. Llavors això feia com que es volien demostrar que eren, no, un millor que l'altre. Llavors, en Vasari, que l'altre dia vas parlar d'ell, no? Que seria com el que va escriure la Cuore del Renaixement, deia que quan es trobaven pel carrer s'insultaven, es denigraven l'un a l'altre i comentaven en veu alta errors que havien vist a les obres de cadascun. Llavors, de fet, van treballar junts, val? Uns altos cargos de Florència els hi van demanar, bueno, li van demanar al Da Vinci decorar una sala del Palazzo Vecchio. Vale?
0: Llavors, ho has vist?
1: El què? No, no he entrat al Palazzo Vecchio. Llavors li demana fer la batalla d'Anghiari, vale? Que commemora com una lluita de Florència contra Milan i que guanya en Florència. Llavors van pensar, ostres, tenim dos grans artistes, fem també que pinti el Michelangelo. Michelangelo li fan pintar com a la paret de davant la batalla de Cascina, que va ser entre Florència i Pisa. Llavors què passa? Els dos van dir, no... Vull dir, no pintarem junts a la mateixa sala i les abandonen. Després ja les van acabar uns altres.
0: Que fore.
1: Les obres. O sigui, ego total. Al fin, o sigui, bueno.
0: Perquè, clar, és que literalment, vull dir, no s'han fet res dolent.
1: No, simplement que un és millor que l'altre o que és el... O sigui, he de dir que jo, per mi, per exemple, m'agrada molt més Miquel Àngel que no pas Da Vinci.
0: Ens passa, o sigui, em passa.
1: Llavors, potser a ell mateix també li passava, estava encantat de conèixer-se i quan va veure que hi havia algú que destacava millor més que ell i va pensar que era més simpàtic, va dir, merda, no sé.
0: Efectivament.
1: Llavors, què passa? A part que Miquel Àngel marxa, o sigui, se'n va a Roma perquè el truca el papa Julio II i llavors, doncs,
0: aquí...
1: Exacte, és com que ja es queda més al Da Vinci, a lo que seria Florència. Per veure com rivalitat entre aquests dos, crec que està molt guai al Ministerio del Tiempo, que és una sèrie de televisió
0: espanyola. No l'he vist, veus?
1: Doncs aquí expliquen un munt de coses, llavors està a RTV Play i hi ha dos capítols, crec, dedicats a com la confrontació entre ells, està molt guai. I també, per exemple, podeu veure un altre, que és uns altres dos que no es podien ni veure, que era Lope de Vega i Cervantes.
0: Ai, aquests sí que em sonaven
1: fort. I llavors està guai com veure, perquè al final és una mica estar allà darrere veient.
0: És que tant de bo, poder viatjar el temps però sense que et passi res, literalment.
1: Tal qual.
0: I això, o sigui, és com que em sorprèn aquesta rivalitat del Leonardo i el Miquel Àngel, perquè em pensava que hi ha més figaflor en Leonardo, saps? Tipo, no em ficaré en coses d'aquestes.
1: O sigui, jo he de dir que quan estava a Florència pensava, ostres, o sigui, se'm feia estrany i per una part també pensava que no havien coincidit en època, perquè al final crec que feien coses molt grans com
0: per, i molt diferents d'estil.
1: Per això, que o sigui, o es portaven molt bé o es portaven molt malament. Llavors, no sé. Això el que deia, tant de bo sabem pèls i senyals que es van dir, que es van deixar de dir. I quan de veritat i no hi ha entre una història o una altra. Tant de bo sabem pèls i senyals el que va passar, què es deixaven de dir, o sigui, què es deien uns als altres al carrer. O sigui, tant de bo està allà.
0: Sí, o sigui, de fet, acabo amb una última anècdota de Miquel Àngel que trobo graciosa, que té a veure, no? Però bueno... El tema és que tenia molt caràcter aquesta persona i estava fent, crec que era el David, el David. I va venir el papa de Roma a supervisar l'obra, en plan, a veure què estàs fent. I el papa va dir, ostres, m'agrada, però vaya nas més feo, li estàs cardant. I el Miquel Àngel va dir, què m'estàs dient, saps? Però no li podia dir això, només ho podia pensar. I va dir... Bueno, ara ho arreglo. Va agafar com pols de l'obra, va agafar el martell, va amagar com el nas, diu la llegenda, i va començar a deixar anar la pols, va fer veure que picava, i li va dir, ara què et sembla? I el papa va dir, m'encanta. I no sé, em fa bastanta gràcia. Jo crec que alguna part de raó...
1: Ai, crec que el Miquel Àngel és el meu preferit 100%, M'has guanyat en aquesta història.
0: És un vacileta.
1: Literal.
0: I res, nosaltres volem que ens deixeu en comentaris el que en penseu, que de cop us regalin una orella com a mostra d'amor.
1: Quin fàstic, o sigui, esperem que no. I res, deixeu els comentaris @pecatoriginal i ja sabeu, si no teniu cap història per explicar o no sabeu de què va el quadre, doncs us ho inventeu i ho expliqueu vosaltres mateixos, que al final és com hem arribat nosaltres aquí.
0: Efectivament.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta, dit, per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat, i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
4: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
2: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.

0: 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles a Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
8: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
4: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
9: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
10: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
9: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
4: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
11: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
4: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Viver.
12: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
4: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
4: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
14: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
4: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
15: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
4: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de família.

0: almenys diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
1: Que nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandint.
0: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
4: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El Tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats a la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
3: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
4: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
3: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
5: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
6: Com a bon oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals als meu posto. Ideal per dir alguna cosa. A la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grandiloquents i buits al carrer i a la plaça. Aquí tingués paciència d'escoltar.
5: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
7: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
3: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
4: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LV-7031 a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
3: I pel que fa al foc de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
4: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
3: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
8: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dents. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
9: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
10: A la Métrica, sí. Porque la mejor, la madre fundadora.
11: Es una muñeca divina, perfecta.
12: Sí, vinimos al Sónar expresamente a ver a Loli Zazú en su debut.
8: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar.

0: Armes D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta al retorn del Sonar Kids al Parc del Fòrum i al Sonar District.
1: Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
2: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
3: So when they wear this VR...
4: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
2: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolavi, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un match en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador laquinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: I un darrer punt en tenis, Lali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà al matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit, però que són grans retencions, en principi. A aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
8: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
4: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
9: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
10: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
9: A més, el consistori anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
4: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
11: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
4: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
4: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
12: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, 2 vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i és més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
4: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
13: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
4: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
4: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
15: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
4: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
16: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
4: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
18: Nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
17: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
4: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
4: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
4: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 a.m. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
4: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
19: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
20: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
21: A la Métrica, sí. Porque es la mejor, la madre fundadora.
22: Es una muñeca divina, perfecta.
23: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
19: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona. Completant l'oferta, el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
1: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Corea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
2: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Datas from data center.
1: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Quitzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archange Isao Bolabie, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de futbol sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es el entrenador del Barça.
4: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Amora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra el Liceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: Un Igualada Rigat, l'Ali, que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles, les seves filles i la seva secretaria pel cas Plus Ultra.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i és més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
2: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i a més es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
1: Notícies en xarxa.
5: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
7: Jutgessa.
6: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
7: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
6: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
7: No, en el meu cas jo no ho soc, el meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu, o sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
6: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
7: No tots som de la mateixa branca.
6: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
7: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
6: branca.
7: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
6: I com es deia el mas?
7: És Can Leio.
6: Can Leio.
7: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o a diferents massos que podien pagar mossos.
6: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
7: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
6: I va anar a Barcelona.
7: Va anar a Barcelona.
6: Què feia? De què va treballar?
7: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
6: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
7: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
6: Tu vas néixer el 1960.
7: Sí.
6: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
7: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
6: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
7: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
6: Amb aduanes.
7: A consignataris. De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
6: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
7: No.
6: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
7: Jo no. O sigui... jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
6: Però aquí ja no venies per estudiar.
7: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
6: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
7: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era a la plaça Sant Jaume... Uh-huh. I era en una escola de monges, i després d'allà, doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
6: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
7: Van ser a Barcelona, sí. Van ser... El que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
6: Sí.
7: O sigui que no...
6: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
7: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
6: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
7: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
6: I com vas anar per allà?
7: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
6: Sí, sí, una feina 40. D'administrativa.
7: 42 anys.
6: En què consistia la feina?
7: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrries que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és una explanada.
6: Sí, és una via, vaja.
7: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
6: sí, hagin de moure els menys possibles.
7: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
6: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment en vaga.
7: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
6: Sí, tots els que figuren i no peguen cop.
7: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... En quant a tot.
6: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
7: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
6: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses?
7: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca. Sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
6: Pels que no hi estem en el port,
7: sí.
6: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
7: sí.
6: Amb vagues potents,
7: sí.
6: Amb gent que... baralles bastant constants.
7: Sí.
6: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
7: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli... fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. Mm-hmm. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
6: sí.
7: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia. Si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
6: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
7: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària pues, seria un gruista i tots els altres que potser... Pues, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro, poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners...

0: havia repartit els diners a tres famílies.
1: Una persona tenia tres famílies. Pues tres senyores i tres fills, oi, tres fills. Tres senyores i fills amb cada senyora.
0: Fills amb cada una. I això era habitual?
1: I era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
0: bueno, sí, sí.
1: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
0: Bueno, però ja és la història, no és prehistòria, això.
1: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... Bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
0: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
1: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
0: Era impossible.
1: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
0: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
1: No,
0: era mínima.
1: Era mínima. I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
0: Estrangers, la majoria?
1: Estrangers?
0: Sí, o sigui, no. No, eren...
1: No, estrangers no, tots d'aquí.
0: Eren locals.
1: De la Barceloneta gairebé tots.
0: Sí, o sigui, eren... Però, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
1: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
0: No, és allò que...
1: A més de pares a fills, i llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot
0: sí.
1: Està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
0: I et jubiles?
1: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena sóc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
0: Sí, sí, els anuncis.
1: Els anuncis, edictos, etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
0: Sí, això no hi és.
1: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir. Ha de passar pel ple de l'Ajuntament. El ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
0: I el Vinyals?
1: Va ser l'anterior a la Gemma.
0: Ostres, sí que fa temps que...
1: Sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la...

0: que, bueno, sis,
1: va acabar en principi, el seu substituta era voluntària i sense cobrar.
0: Totalment, era totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
1: Sí, aleshores no corresponen amb el sou.
0: No, és totalment voluntariat, però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer algun curset, algú de fonaments de dret o algú?
0: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no... Tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
0: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
0: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
0: És una convocatòria i llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, el 2025.
0: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. Sí... Jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: Sí, sí.
0: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
0: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien, per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
1: sí.
0: Posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
0: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial?
0: Judicial al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
0: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords, acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car i...
1: resultat incert.
0: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per ambdues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial del municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi ha, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
0: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
1: sí, sí,
0: però no té una formació, no té una formació amb aquesta matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien... tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no... s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
0: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1800...
0: Sí, 98.
1: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
0: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
0: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
0: Els jutjats de pau estan en els municipis doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments.
1: Casaments.
0: Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera. Sí. A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen. Sí, sí. Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar, o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
1: o al museu...
0: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
0: sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament... ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita. Acaben unes 20 persones i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa...
1: Sí, que era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com a amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altre era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya, el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional, de la població d'on eren ells, amb els... i feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment, ens han tret la competència que donava llum,
1: la divertida, sí,
0: donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha
0: feina.
1: Qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera, és una sala molt austera. Jo els hi dic que poden posar música i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música, o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es diu, bueno, doncs ara posarem, podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o que
0: sigui, o entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb, érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina, va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia, jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una, no em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que, bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual. Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang, com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé, però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos, va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià que és el Damià i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena, i després tinc el Ricard que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí, perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar, i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació, he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
0: sí,
1: a molts actes.
0: Sí, fem, bueno, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, soc, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema, l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet... I l'acompanyem sempre. Però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
1: El que m'agrada d'això, quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, què va, soc tímida. Soc tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que faci servir... molt com a lema, allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
0: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés, o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida, i, bueno, estic platòrica. Si vols que t'ho digui, estic platòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho. O sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busquin, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt molt plaent, la veritat.
1: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabar.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa,
1: no,
0: perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent
0: de
1: jutgessa.
0: Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'Ajut Tècnic de Manel Calvet i la Ràdio Televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge filtrat als mitjans aquesta tarda. A les gravacions, Zapatero assegura que mai de la seva vida ha negociat cap comissió i diu que mai ha sentit a parlar de la societat offshore. El jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia i de contraban i de delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. I 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien una relació sexual. Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual de 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge d'altres homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, qualificat aquestes dades de preocupants.
2: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
1: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
0: Sona en català.
4: Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres tornem a ser aquí una setmana més amb el Sona en català. I avui portem moltes novetats i les propostes musicals que van presentar als diversos festivals. Si voleu escoltar els Amics de les Arts, Pèl de Gall, de Júlia Pasqual, entre molts d'altres, quedeu-vos aquí, que escoltareu totes les novetats de la setmana. I si no sabeu a quins festivals podeu anar aquest mes de juny, en farem un repàs. Ricard, com va?
5: Hola, bona tarda, o bon dia, o bon...
4: Bueno, ara ja, com que allarga tant el dia,
5: sí, exacte.
4: Ja costa dir bona nit.
5: Exacte, bueno, perquè encara no és de nit, però bueno, tampoc sabem a quina hora escolta això la gent.
4: Tampoc ho sabem. Bon dia serveix per tot.
5: Exacte, bon dia tot el dia.
4: Bon dia...
5: Què, aquest cap de setmana, concerts aquí a la Garriga, eh? Ja pots venir a apuntar-te a l'agenda i venir divendres a uns concerts i dissabte a un altre.
4: De moment estan dient per venir divendres a uns.
5: Veus que bé, el Joan Garriga, i el Belda.
4: Sopar i concert, estan dient ara.
5: Molt bé, perfecte.
4: Però això estan escrivint per WhatsApp i no...
5: I dissabte a la Ludwig.
4: Ai, és veritat, que jo volia venir també en aquest.
5: Ai, que t'hauràs de quedar dormint.
4: Dins del cotxe.
5: Exacte.
4: O aquí a la ràdio.
5: Exacte, mira, aquí hi ha sofà, és tu mateixa.
4: Ja està, aquest sofà d'aquí puc passar...
5: Cap problema, jo et deixo les claus.
4: Estupendo, doncs ja tindrem aquí lloc per dormir i tot de concerts per aquest cap de setmana.
5: Exacte.
4: Doncs va, comencem el Sona en català d'avui i ho fem amb una cançó dels Amics de les Arts.
5: Bueno, que han tret un tema nou.
4: Han tret un tema nou i han fet molta promoció per xarxes, d'això en saben molt. La veritat és que abans de treure alguna cosa tenen tot sempre superestudiat i van penjant, i finalment dijous vam poder escoltar la nova cançó que es diu Segurament t'estimo.

Doncs aquest era el tema, segurament t'estimo, i els amics de les arts a Instagram escrivien. Diu, amics, després de 3 anys sense publicar coses inèdites, demà en sortirà una de nova. Diu, es diu, segurament t'estimo, i és la cançó que ni nosaltres esperàvem, una de les moltes de les que estem treballant, una de les que no estava a cap travessa per la primera, diu, a ser publicada, però que un dia va fer un clic inesperat, diu, que ens va fer empènyer a prioritzar-la, gravar-la, cantar-la i fer-ne un videoclip. Diu, sí, sí, un retorn així mereix una peça audiovisual a l'alçada i una mica seguint les idees dels inicis. El clip l'hem escrit, dirigit i muntat nosaltres mateixos. Total, diu que no es farem esperar gaire, de fet ja vam escoltar doncs dijous, i que han volgut llançar centenars d'històries durant aquestes 5 prèvies i que van fer-ho fàcil, doncs això, que es podia escoltar tant a totes les plataformes com a YouTube aquesta nova cançó. Per tant, si la voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a les xarxes socials. I ara seguim amb més coses, en aquest cas del Julen, que deien, diu, amb aquesta cançó, Julen aixeca una enorme bandera vermella per onejar-la com a símbol de revolta. Red Flags és tota una declaració d'intencions, un alegre himne pop que acaba transformant en una marxa èpica al més pur estil dels Miserables. Diu, contra les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí, un estàndard a les ruptures inevitables. Diu, una proposta divertida i atrevida, carregada d'ironies i d'agulles afilades, i amb una sorprenent producció musical d'Arnau Figueres, carregada de força. No ho diu.

novetats, en aquest cas de Pèl de Gall. Diu, nou single, no m'importa una merda jazzy disponible. Em diu, és el nou single de Pèl de Gall, una cançó amb un to desenfadat irònic que combina dependència i alliberació emocional dins d'una relació que oscil·la constantment entre l'atracció i el rebuig. Una situació que ens porta a aquell punt on ja no tenim res a perdre, on ens alliberen de l'angoixa que provoca aquest estira i arronsa sentimental, diu, on finalment prevaleix l'amor propi i les ganes de seguir endavant. I no

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Novetats és l'Exambusto, que diu: hi ha retrobaments que no només reprenen un camí, sinó que redefineixen tota una història. El 2025, l'Exambusto va protagonitzar un d'aquests moments irrepetibles, una tornada inesperada, gairebé màgica, nascuda de l'atzar i alimentada per una connexió intacta amb el seu públic. El resultat va ser la gira més espectacular i multitudinària de la seva trajectòria, amb escenaris plens a vessar i una resposta emocional que va superar qualsevol previsió. Per immortalitzar aquell any extraordinari, arriba ara Efecte Permanent, una peça imprescindible per als seguidors i per la memòria musical del país. Una edició limitada i numerada amb vinil doble que recull íntegrament el concert celebrat a Sitges l'estiu del 2025, una de les nits més emblemàtiques de la gira. Per tant, si voleu aquest doble vinil, poseu-vos a les xarxes de l'Exambusto i mireu com el podeu aconseguir.

parlem de Remei de Calafresca perquè estrena una nova versió d'Aiguaneu, la insurrecció que ve, la fusió dels dos temes més emblemàtics del seu primer disc. Després de tocar-les en viu durant molts anys i convertides ja en un clàssic del seu repertori, el grup les ha tornat a enregistrar en directe al Teatre de Calerí la Guisona, sota la producció i mescla d'en Joan Pons. I aquest vídeo doncs, el podeu veure a YouTube i també es pot escoltar el single a totes les plataformes. I deien que el vídeo arriba per celebrar la imminent reedició remasteritzada i per una primera vegada en vinil, i que això és del seu disc de debut. I res, si voleu adquirir el vinil, ho podeu fer per pre-order a la web dels dos segells i està previst que es publiqui l'1 de juliol.

se mira que ha costat. Va, que la mentida s'espoliva, sempre entra molt la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, oblida tot, ens vises les mans, Sant Martí.

de Ginestar, perquè feien un post a Instagram i ens deien, diu, on ens veurem? Diu, estem feliços i contents d'anunciar-vos els concerts que farem aquest any. Diu, etiqueta les persones amb les que vindràs a veure alguna d'aquestes dates. I la veritat és que han penjat la quantitat de concerts que tenen aquest any i n'hi ha moltíssim. Si voleu veure, podeu anar al seu perfil d'Instagram, però, per exemple, els podreu veure a Olesa de Montserrat, els podreu veure a Valls, a Sant Cugat, a Campllong, també actuaran a Castelló d'Empúries, llocs com Canet de Mar, Sant Celoni, Agramunt, per tant, tot de llocs de tot Catalunya, i si teniu previst allò de dir m'agradaria anar a veure Ginestar aquest estiu, entreu a les seves xarxes i veieu tota la seva agenda. Sí.

Seguim amb més novetats, en aquest cas de la Júlia Pasqual, que deia Explora tots els camins, una cançó que captura aquell moment en què coneix algú i a partir d'aleshores tot et recorda aquella persona. La lletra es connecta amb tot allò que canvia quan una persona desperta un sentiment de bellesa per tot arreu. Un passa, diu, fas olor de rosada del matí, diu, fas més suaus tots els cops. Diu, en tots els camins, Júlia Pasqual ha comptat amb grans músics, diu, Darío Barroso a la guitarra, Mar Revertet a una guitarra baritona, i res, doncs sabem això, que ha tret aquesta nova cançó que podeu escoltar a totes les plataformes i es diu Tots els camins.

I també està de gira, és la Jules, que deia nova gira, noves cançons i, com sempre, amb molt d'amor. Diu, amb moltíssimes ganes de veure-us. I deia que, perdoneu, que no havia penjat a tots els concerts que té abans perquè havia estat molt ocupada fent l'àlbum. I si la voleu veure, doncs això ho podreu fer a Bellcaire d'Empordà, ho podreu fer a Mollet de Peralada, a Begur, a Molins de Rei o Montmeló, entre d'altres. Nosaltres ara escoltarem la cançó Tot va tirant.

0: Sona bé, sona proper, sona en català.
1: Itinera. Diu Itinera, diu el taller musical de micropobles, anuncia els 10 seleccionats de la seva convocatòria rural. La iniciativa supera ja les 300 candidatures de talent emergent vinculat al món rural des de la seva primera edició. Diu, hi ha música que neix lluny de les grans escenaris, projectes que neixen entre places de pobles, locals d'assaig i xarxes culturals sovint invisibles, diu, però també formen part del present i el futur musical del país. Amb la voluntat de donar espai i oportunitat a aquest talent emergent, el Festival Itinera i la Fundació La Caixa, diu, han anunciat els 10 artistes seleccionats per la tercera edició de la convocatòria per impulsar el talent musical rural. I ja sabem, doncs, que en aquest cas els artistes que hi actuaran són la Paula Grande, Marta Blon, Andreu Domènech, Elisa Arias, Jenny Knows, Arts Noves Assemble, Manu Fusta, La Clau, Raquel Sala, Àlex Carbonell Trio i Pop Piano Quartet. Per tant, si voleu veure alguns d'aquests concerts o anar, doncs això, en un poble molt petit, escoltar música d'una altra manera, ho podeu fer en el Festival Itinera, i si busqueu a les xarxes socials podreu veure, doncs, cada artista a quin poble de Catalunya aniran a escoltar música. I ara parlem d'un altre festival, en aquest cas molt més gran. Si Estrella Damm va presentar aquests 150 anys amb un gran uns grans concerts, perquè n'hi havia molt, de fet va ser tot un dia de concerts. Ara diuen que arriben els directes a Estrella Damm, diu, un cicle de concerts de grups nacionals a les millors sales de casa nostra, i aleshores diu, perquè els 150 anys no se celebren cada dia, i amb les sales de Catalunya, les sales de concerts amb col·laboració, doncs han penjat un cartell amb els concerts que hi haurà entre setembre i octubre, i actuaran moltíssims, i diuen que encara hi ha més artistes per anunciar. Si realment voleu veure tota la proposta, busqueu-ho a internet, perquè són molts concerts i moltes sales, però podreu escoltar grups com Al·lèrgiques al Pol·len, l'Alfred Garcia, l'Anna Andreu, també hi actuarà Dan Peralbo i el Convoy, Chaqueta de Chandal, entre molts i molts d'altres, que això, estaran a totes les sales de Catalunya actuant.

del Festival Afònica. Diu, fem un capbussó, diu, avui presentem la programació de la 22a edició del festival que tindrà lloc a Banyoles del 25 al 28 de juny. I deien això, que Kiko Veneno, Lina, Marco Mezquina, el petit de Calaril, l'Anna Andreu, filles de Cassandra, Magali Sare amb el cor Buchner Barcelona, també hi actuarà l'Anna, el cor del teatre, Alosa, el Poni Pissador, en Quim Carandell, entre molts d'altres. Si voleu veure doncs, tot el cartell, ara sí, que ja el tenen publicat. Alguns concerts, les entrades estan esgotades, per exemple, del Quim Carandell es van esgotar res en molt poc temps i podeu consultar tota la programació a la pàgina web de la Fònica.

0: passeu-ho bé i una abraçada molt forta a tots els que escolteu Sona en Català.
1: No deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en Català.

parlant de festivals que podreu anar aquest mes de juny. En aquest cas, el Festival Via Veu. Diu, us presentem el Via Veu 2026. Diu, dues nits, tres propostes artístiques i moltíssimes emocions centrades al Castellum Fractum i a l'església de Sants Metges. Diu, una programació d'autèntic luxe amb la Gemma Humet, l'Ernest Prana i Té Calaix. Els concerts es faran a Sant Julià de Ramis i seran, en aquest cas, perdó, que em dic que seria el juny, aquests són el juliol, són el 5 de juliol, la Gemma Humet i l'Ernest Pranes, i el 12 de juliol hi actuarà Té Calaix. Si voleu comprar les entrades, ho podeu fer a la pàgina de viaveu.cat.

un festival del mes de juny, és el Festival Glass. Diu, ja tenim aquí el tercer cartell, diu, el cartell de la tercera edició del Festival Glass. Diu, una proposta cultural única al territori que dona veu a tant artistes emergents com a d'altres més consolidats. Si voleu anar en aquest festival de cançó d'autor del Baix Gaià, hi podreu escoltar el 12 de juny al Castell, el Caim Riba i la Teresa Noguerón. El 13 de juny al Pou del Glass, a l'Eloi Duran, i el següent dia, el 14 de juny, també el Pou del Glass, a Ella León Gallagher.

festivals també pel juny. En aquest cas, el cartell oficial de Riuviu 2026. Deien que els hi feia molta il·lusió compartir aquestes propostes tan brutals, diu, que hem preparat, diu, per vosaltres. Diu, 3 dies de música, arts escèniques, gastronomia, tallers i propostes a la natura al costat del millor riu del món. Diuen que el 19, 20 i 21 de juny a la platja fluvial del Dover hi podreu escoltar moltíssims grups, com per exemple Saxeni, Joan Rovira. També hi haurà, doncs, tallers i tot d'activitats que podreu veure si aneu al perfil d'Instagram de Riuviu.

0: mica de repàs de tots els concerts que hi haurà al mes de juny, cap de setmana, per tant, si voleu anar de concert cada cap de setmana, ho podreu fer un lloc diferent de Catalunya. En aquest cas, a Campredó es fa al Mestràlia. Hi ha concerts el divendres 26 de juny d'en Quim Mandado i el Miquel del Roig. El dissabte 27 de juny hi actuarà en Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla i Pepet i Marieta. I finalment, el diumenge hi haurà Rabassaire i Terrae. Nosaltres ara ens quedem amb la cançó de les mudances de Germà Negre.
1: Si els galls de

una mica més endavant, els que feu vacances a finals de juliol, principis d'agost, podreu anar a Vilalda a escoltar les nits als Pins. El divendres 31 de juliol hi actuarà Somalosa, dissabte 1 d'agost en Masoni, el divendres 7 d'agost en Joan Miquel Oliver i el divendres 14 d'agost Remei de Calafresca. Per tant, tots aquests concerts són a les 10 de la nit als Pins del Metge de Vilalda, i si voleu comprar entrades ho podeu fer a la seva pàgina web.

bastant que us vam parlar de l'Empordà Music Fest, que ja havia presentat el seu cartell, en aquest cas, pels dies divendres 24 de juliol i dissabte 25, i és que en aquests dies divendres hi actuarà la Gossa Sorda, en Joan Dausà, la Pegatina, els Tiets, la Greta, Nena de Conte i Sergi Carbonell, i el dissabte podreu escoltar el Nil Moliner, la Fumiga, Figaflaues, els Pets, Buos i Ginestat, i aquí hi ha un gran cartell, un gran festival que es fa a la Bisbal de l'Empordà amb dos dies amb moltíssims concerts, i ara han presentat el que és l'Empordà Music Festival XS, que diuen doncs que el 19 i 21 de juny el talent emergent puja a l'escenari, diu, vine a gaudir de dos dies de música en directe amb ritmes per a tots els gustos, diu, cant coral, rock, pop i molt més, diu, no t'ho perdis. I si voleu anar, són això, dos dies, divendres 19 de juny hi actuarà l'Aina Reig, Llini, Lecoq i Aurea Franch, i el diumenge hi actuarà Miquel Abres, diu, Yes The Music, Idilia i Elga. Thank you.

fem un repàs als concerts que podreu gaudir aquesta setmana. Si voleu escoltar Amazoni, ho podreu fer aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre, al Terrat Fundació Carulla de Barcelona. Aquest cas és un dels concerts previs que es faran del Microclima, que es fa al mes d'agost, i podreu escoltar això en Amazoni. Anem als concerts per divendres, i és que la Maria Jaume actuarà al Pla de l'Estany, concretament a Cornellà del Terri, a les 8 del vespre dins el Festival Recòndit. I aquest cap de setmana és el torn del Festivalot. En aquest cas, els Catarres actuaran a 3:15 del matí i a 11:45 del migdia a l'Auditori de Girona. També hi haurà concerts de l'Alfred Garcia a 11:45 i a les 3 del migdia a l'Auditori també, i també el Miqui Núñez també estarà actuant el mateix dissabte, doble concert a 16:45 de la tarda i 17:15 també dia mateix. Dissabte, si voleu escoltar la Venus, ho podreu fer a Sant Adrià del Besòs a 8:15 del vespre. I acabem amb l'últim concert per diumenge, també del Festivalot, i és que podreu escoltar els Tiets a l'Auditori de Girona a 16:45 de la tarda.

0: part dels concerts que hem fet a l'agenda, Edgar, aquest cap de setmana hi ha festa aquí a la Garriga. Què podrem escoltar?
1: Doncs sí, no ho has dit, no ho has dit a, en el...
0: No ho he dit en l'agenda, però ara farem un especial.
1: Exacte, i no res, bàsicament que aquest cap de setmana, el divendres, podreu veure aquí a la Garriga el Carles Belda amb el Joan Garriga. I el dissabte la Ludwig Band a un altre espai, són espais diferents, però com que la Garriga és petita ho trobarem ràpid.
0: Però és una cosa, és divendres, l'altre dissabte, o sigui, plans per tots els dies.
1: Sí, exacte, cada dia una cosa.
0: I així llocs diferents.
1: Exacte, que s'ho passaran molt bé. Mira, a les 8 del vespre és el Carles Belda i el Joan Garriga, i em sembla que
0: la Ludwig era més tard.
1: La Ludwig era una mica més tard, és després del sopar de... que fan de Corpus, el capellà a les 10, així em sembla que és.
0: Estupendo. Doncs dos concerts, dues propostes diferents.
1: Exacte.
0: I això, que tota la gent vingui al Corpus a
1: la
0: escoltar.
1: Garriga. Exacte. I res, jo us deixo una cançó de la Ludwig i ja està, i bon cap de setmana.
0: Perfecte, doncs res. Nosaltres tornarem la setmana que ve i ho farem amb molta més música feta en català. Que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Són les 10.
1: 90.7 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
4: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
3: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
5: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
3: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe. Es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria.

0: bon exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que va girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Bon dia, és festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquest... Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara és el tema el 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, és hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

que es muntigrés que un pari a part no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: de la calçotada, collons.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.